0: Radio Arrels, a Codolet, 95.5.
1: Radio Arrels.
2: A Sant Feliu de Vall,

i d'hora vaig pels mills, vagar del cos de gall. De mi faig clarollant, per mugues i agramunts,

les neus en fosa, davall els codolars, turo el cant i el pas, i visc l'hora ufanosa, turo el cant i el pas.

em pregunto un cop. D'un no res faig virtut, ramadana verdella, voldria ser l'altre cop. I veu de la cadena, davant per un

0: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Que vinga la llum, abans que el petroli mos ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques

deies, ja que amb les vostres cantareies acabem de ser afrancisats, diguem-ho, acabem de ser afrancisats, diguem-ho, acabem de ser afrancisats.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

que hi ha ni. Sense llum, sense dret, sense fe, sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per eixir. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, soc tan immadur com en batxillerat. He volgut conservar eixe encant d'estudiant, de mal estudiant.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: A Sant Hipòlit, 95.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.

amb aquell gest un poc així, aquella cara un poc així, que tenim tots quan viatgem a Gènova, que fins i tot no estem segurs que en aquell lloc estrany i obscur

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: I ara donem pas al nostre enviat especial des del centre de Barcelona, Gerard Quintana. Bona tarda, Gerard. Gerard?
1: Sonen cornetes de fira al carrer, desafinades cançons sense temps. Hi ha un gos que aborda l'església del Pi, Santa Maria, Verge, Mare de Déu. Hi ha un tio que riu, n'hi ha una a la creu, i un altre diu, si no ho veu no s'ho creu.

ja vaig veure el bressol com una llet primera, amb la color del sol tot verd de primavera. Va ser tu qui em vas dir primera la tendresa als llavis de ma mare en una rosa encesa. Més tard, ritmant els jocs, els rius i el pols, les emocions i el focs d'uns infantils amors, i en l'exili sud que l'estudi volia, tu, en ma solitud, em feies companyia.

llengua dels meus carrers. Parlaves dolçament en la fulla del vent i en la cançó del vent. El teu ressò es sentia arreu de nostra terra, més el que no sabia és que ja et feien guerra. Per tu, mestre, em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

per tu, mestre em faré, i l'aprendré als infants. Em faré trobador, que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

que t'hi obres a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar. Però potser

0: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.
1: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

Ja torna el temps de plorar. Sento una veu que m'ho diu, una veu que mai no enganya. Sols les mares la sentim. Tantes voltes l'he sentida com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries i a Belchite el meu marit.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Porta i Pimorent, 93.1.
2: Viu com la immensa minoria d'un somni. Dorm com la immensa

0: Radio Arrels, són les 6. Escolteu Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
4: Bon dia. Per les properes jornades s'imposa una dorsal anticiclònica. Això vol dir una pujada de les temperatures, com els dies precedents, amb vents de mar, excepte Cerdanya i Capcir, on més aviat són de direcció sud-sud-oest al matí. El cel no fa net del tot, hi ha núvols alts que deixen tanmateix passar el sol. A la mitja jornada, l'aire s'enfila per les valls de la Tet i del Tec d'oest a est, porta núvols, el cel és oratjós, amb possibles breus tempestes als relleus. Les màximes previstes avui, 26 als Angles, 27 a Llívia, 29 a Jújols, 32 a Prada, Mula Ternera, al Soler i Salses, 33 a Llauró, 31 a Sant Andreu i Prats de Molló, 36 a Reiners i 29 a Portvendres. Fins a diumenge pujarà la temperatura fins al llindar dels 40 graus. A cotes baixes estem en situació de nit dites tropicals. Avui és Santa Susana. Per Santa Susana es cull les herbes per la tisana. L'11 d'agost de 897 mor Guifre el Pilós, que la llegenda fa néixer ja. El mateix dia, molt més tard, de 2007, al Ripollès, mor Lluís Maria Xirinacs, sacerdot i polític català independentista.
2: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
5: Radio Arrels, 100% en català.

Jocs de llençols, coses així, hem anat un cop i dos. Hem tornat i això mai no és poc, voltes persones.

0: coses que no es diuen mai, més val deixar-les on són.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Si em poguessis explicar quantes coses em diries,

una hora 100% en català. Cada cop que m'emborratxi pensi en vostè. Quantes vegades m'ha donat un bes d'aquells lleugers i aquella manera

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Enzo, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a Espanya amb els meus pares.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

A la gran plaça de Sant Marc, els teus ulls i les barques florides m'han deixat un imatge al cor. Colors sempre verdes de l'aigua,

0: Tin, que ta tin, que ta tin, que ta cre.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Els matins d'estiu.

0: Bon dia tout homme, sonne les 7 à Radio Arrels, soc la Lauriane Peigné i comença l'hora fresca. A continuació, doncs, per aquesta primera mitja hora, doncs, tindreu una entrevista d'en Nicolas García, Nicolas García que ens parlarà d'uns dels grans reptes del nostre territori, que és l'aigua. Després continuarem amb l'ecologia, amb la crònica CO2. Però per ara us deixo amb la meteo amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per les properes jornades s'imposa una dorsal anticiclònica. Això vol dir una pujada de les temperatures, com els dies precedents, amb vents de mar, excepte Cerdanya i Capcí, on més aviat són de direcció sud-sud-oest al matí. El cel no fa net del tot, hi ha núvols alts que deixen tanmateix passar el sol. A la mitja jornada, l'aire s'enfila per les valls de la Tet i del Tec d'oest a est, porta núvols, el cel és oratjós, amb possibles breus tempestes als relleus. Les màximes previstes avui, 26 als Angles, 27 a Llívia, 29 a Jujols, 32 a Prada, Mula Ternera, al Soler i Salses, 33 a Llauró, 31 a Sant Andreu i Prats de Molló, 36 a Reiners i 29 a Portvendres. Fins a diumenge pujarà la temperatura fins al llindar dels 40 graus. A cotes baixes estem en situació de nit dites tropicals. Avui és Santa Susana. Per Santa Susana es cull les herbes per la tisana. L'11 d'agost de 897 mor Guifre el Pilós, que la llegenda fa néixer ja. El mateix dia, molt més tard, de 2007, al Ripollès, mor Lluís Maria Xirinacs, sacerdot i polític català independentista.
2: Ràdio Arrels.
4: Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat. radioarrels.cat.
0: D'aquí poc en Nicolas García ens parlarà de la crisi de l'aigua que toca al nostre territori. Però per ara, una cançó del moment. Et prometo, de Ivan Herzog.
6: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

Et prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.

0: prometré.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.
2: Medi Ambient, a Ràdio Arrels.
3: L'aigua ha esdevingut el més gran repte del nostre territori i encara més després de la gran crisi de sequera de 2023. Entre canvi climàtic, sequeres a repetició, la seva gestió fa l'objecte de molts debats, cadascú defensant la seva visió per aportar solucions. Per parlar amb nosaltres, Nicolas García, bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
3: Nicolas, has animat un debat amb el Jérôme Suzek de la Confédération Paysanne en el marc de la Festa del Treballador Català. Penses qu'il y a una gestió comunista o, de forma general, de dreta de l'aigua?
4: Sí, en tout cas, hi ha una gestió liberal i una gestió social. I les dues s'oposen. Forçament, doncs, tu deies, és un repte local, és un repte internacional, l'aigua. És pas el sol problema. Moltes guerres, que pensem que són guerres de religió, són guerres de l'aigua. Si l'estat kurd no té, si els kurdes no tenen un estat, és perquè tenen la font de tots els països que són a l'entorn. Doncs sí, hi ha una gestió liberal de l'aigua, que és gent que els hi dones l'aigua i fan benefici a sobre, i una altra gestió que pot ser una gestió social i intel·ligent. Després, totes les gestions públiques no són pas bones gestions. S'ha de gestionar l'aigua de forma diferent avui, s'ha de gestionar l'aigua. Però sobretot el que hem de fer junts és treballar l'adaptació del canvi climàtic, però sobretot a la lluita contra aquest canvi climàtic. O sigui que avui, què fem de l'aigua? Què en fem? Com l'utilitzem? Com els pagesos l'utilitzen? Com la ciutadania l'utilitza? Com les col·lectivitats, els ajuntaments l'utilitzen? És aquest el tema. Què en fem? Qui la controla? Qui la gestiona? Vet aquí, doncs això necessitem un debat nacional important. Avui la llei que s'ha votat ahir és una llei que treu mitjans d'intervenció a les agències, a l'Agence de l'eau, que diuen aquí, que és una cosa específica francesa, que no hauria de dependre de l'Estat, perquè nosaltres la financem quan paguem el nostre metre cúbic d'aigua. Donen més poder als prefets, avui, aquesta llei, donen més poder als prefets, vol treure poder a l'Agence de l'eau, a OCLE, a les comissions locals de l'aigua, i aquest és pas la bona via. La bona via és avui reflexionar com sembrem l'aigua, o sigui, com ajudem al canvi climàtic, com vegetalitzem, plantem arbres, segon, com produïm, què enviem com gasos a dins l'aire, doncs sembrar aigua, això és sembrar aigua, perquè això fa ploure al final. Segon, com la repleguem, o sigui, avui com som organitzats quan plou, l'aigua va a tuberies que va directament al mar. Avui hem de desimpermeabilitzar, doncs, vegetalització per tot i impermeabilització. O sigui, quan l'aigua cau la recuperem i l'estoquem, no pas a megabassines, però sota la terra, que és el millor lloc d'estocatge de l'aigua és sota la terra. I doncs hem d'anar a la desimpermeabilització dels pàrquings, que quan hi ha construccions que l'aigua de pluja entri directament a la terra. Tota la política de l'aigua s'ha de pensar de forma diferent, perquè hi ha el canvi climàtic, però hi ha la qüestió de l'adaptació, ho torno a dir, però hi ha la qüestió de com podem ralentir el canvi climàtic. I tenim que caminar sobre aquestes dues cames, perquè si no anem coixos, i quan vas coix no vas bé.
3: Parles d'oposició, doncs, d'opinions, doncs la gestió es fa de manera liberal, doncs, amb la dreta, doncs, i de manera social amb els partits d'esquerra. Qui pren més decisions ara, per exemple, per aquesta gestió en el nostre territori?
4: Bueno, avui hi ha una tendència, me sembla, nacional, que l'aigua, hi ha una presa de consciència que l'aigua ha de ser pública, almenys la producció de l'aigua. Jo militava molt per un sindicat de producció, o sigui, l'aigua que treus del riu o de les capes i que portes a Château d'Eau. Després la distribució és una altra lluita, una altra lluita. Doncs l'aigua ha de ser la propietat comú, ha de ser pública. Avui, teòricament, ho és, perquè els qui són amos de l'aigua són o els batlles o els presidents de mancomunitats. Però la realitat no és aquesta. La realitat és que quan la dones a gestionar a una empresa privada, com ha sigut el cas de l'Aglo, a l'Aglo de Perpinyà, doncs són ells que decideixen. Al final són ells que decideixen, aquestes empreses. I, per exemple, si tens quatre pobles petits o cinc que passen a l'aigua pública, però que tens l'Aglo, que és el mercat més gros francès del 2024, o sigui, és el mercat públic més important de tot l'any, a tot França, doncs quants municipis l'han de passar en públic per compensar una privatització, perquè per una part ha sigut una privatització, perquè en el mar de l'Aglo n'hi havia que eren en privat amb Veolia, d'altres eren amb la SOC, però d'altres tenien una gestió pública de l'aigua, i aquests l'han tingut que abandonar a la força. Els batlles no han pogut fer d'altra forma perquè han delegat la competència que ha de fer-ho. O sigui, doncs, encabat, no vull ser massa... No, hem de sortir una mica del schema, no? Perquè hi ha gent d'esquerra que privatitzen l'aigua també, doncs és una concepció, i hi ha gent de dreta que la torna en pública, doncs, però és una qüestió fonamental. Qui ha de gestionar l'aigua? I sobretot, com donem els mitjans als ciutadans de donar l'opinió? Perquè aquí avui el debat, tu has vist, hi ha gent que tenen propostes, que tenen, i no les poden expressar en llocs adaptats, en llocs creats perquè els ciutadans diguin, voilà, no, la gestió de l'Uixa, no, perquè no gestiones l'aigua de la mateixa manera a Elna que a Lira. No la gestiones mateix si tens tres rius al territori i si no en tens. Hi ha moltes formes de gestionar. I doncs, per això, la ciutadania és important, la pagesia és important, tota la pagesia, no tan sols els que són pagesos industrials, però també els que són permacultors, els que tenen un tros de terreny i que volen viure d'això sense posar pesticides ni herbicides ni coses d'aquestes. Doncs l'aigua ha de ser un debat nacional i s'han de donar mitjans a la força, s'ha de forçar perquè els ciutadans puguin donar l'opinió en tots els llocs on se decideixen. No s'ha, i avui me sembla que el que s'ha fet amb aquesta llei Duplon II és d'allunyar encara més de la ciutadania la gestió de l'aigua. I això no és pas bo.
3: Parles d'accions ciutadanes, que seria bé que els ciutadans facin més accions. En relació amb això, els projectes urbanístics tenen una repercussió sobre aquesta gestió, com per exemple el golf de l'Estany de Vilanova de la Rau?
4: Naturalment, un golf pren aigua, i que la prengui on la prengui, és aigua que faltarà en un altre lloc. Si prenen aigua a la terra, a les capes, faltarà. Si prenen aigua al lac, faltarà per un altre ús. I és una decisió política. O avui vols, per exemple, desarrollar una pagesia, una agricultura que pugui alimentar la gent dels pobles, etc., que sigui econòmica en aigua, o un projecte que fas golf i urbanitzacions. Això és una decisió política, encara que sigui presa per una alcaldessa de Vilanova, és una decisió política. O decideixo de tenir terres on els pagesos puguin instal·lar-se, o que no s'instal·li però que deixi entrar l'aigua, o fer un model econòmic que sigui de tipus urbanitzacions per a la gent rica, que això serà així, i un golf. Hi ha un golf a Sant Ciprien, hi ha un golf a Montescot, necessitàvem pas un golf a Vilanova de la Rau. És una tria política, i si els ciutadans i els partits polítics no ho porten, això, els electes ho portaran pas, perquè si ets minoritari amb una assemblea, votes per el que peses, i si no, Not aquí.
3: Parles doncs de tot això i de les decisions de polítics i doncs aquesta falta doncs de ciutadania, tot i que els ciutadans han lluitat en contra d'aquestos com els angles i com el Vilanova de la Raó. Quines són per tu les solucions per sensibilitzar els ciutadans com tot com els polítics, potser, perquè dius que poden ser de dreta o d'esquerra, quines són les solucions, en el teu sentit, potser, per sensibilitzar aquestes persones?
4: Primer, els partits polítics, tots plegats, tots, els esquerristes, inclosos els ecologistes polítics, tots han de fer entrar a la seva reflexió la possibilitat de salvar de fer viure millor la gent i de fer viure sense contradir la naturalesa, sense cap contradicció amb la naturalesa. Això és un repte, perquè el meu partit mateix, privilegiàvem la producció perquè tothom tingués el seu cotxe, anar a la seva màquina de rentar, i descuidàvem potser l'altra part important, és que podíem fer respectant la naturalesa. Tots els partits polítics, perquè els qui donen impressió a la gent que cal respectar la naturalesa i continuar rentant la roba a la mà, tampoc serveixen la causa, no m'entens? Doncs tots els partits polítics han de pujar en competència, tots, i han de conciliar el medi ambient amb el benestar de la gent, de la població, tot el que fa que és el benestar. I doncs, això, si els partits polítics porten això, quan tindran els electes, podran fer canviar les coses. Podran fer canviar les coses, perquè l'assemblea departamental, per exemple, la nostra assemblea, és l'imatge de lo que la gent volen. Són la gent que voten. La gent, si em vas votat per tal o tal programa, són ells. Doncs cal fer, i són els partits polítics que porten les idees, doncs cal fer pujar això dins de la societat, perquè al final, quan arribis a les assemblees on se decideixen les coses, tinguis gent que et diguin no, això no ho podem fer, això no ho farem, s'ha de fer d'altra forma. Per exemple, la decisió de vegetalitzar tot el departament s'ha de decidir amb les assemblees, no? Doncs si jo vaig allí i faig la proposta de plantar 200.000 arbres i que te riuen el nas, no ho farem avançar. La gent poden dir que els electes no serveixen de res, però la gent que no fan avançar les coses tampoc serveixen de res.
3: Nicolás García, vicepresident del departament, moltes gràcies.
4: De res, gràcies a vosaltres.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

I continuem amb música a Radio Arrels abans d'escoltar la crònica Seudosa, estrella d'Alfred García i Álvaro Soler.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els mapes de les pistes d'esquí o la il·lusió d'uns hiverns imaginaris. Bon dia. Els mapes de les pistes d'esquí són molt més que un simple plànol informatiu. Segons The Conversation, aquests documents representen un paradís blau i blanc estilitzat sobre el paper que construeix un imaginari d'hivern immutable, quasi utòpic, on els vessants de les muntanyes apareixen sempre nevats i el cel sempre blau. Però aquesta imatge idíl·lica s'allunya cada vegada més de la realitat del canvi climàtic. Aquesta anàlisi, publicada per geògrafs especialitzats en climatologia i que comenta The Conversation, revela que aquests plànols perpetuen la màgia d'un hivern etern per a aquells que poden permetre's aquests llocs de neu. El problema és que mostren una blancor uniforme a totes les altituds i orientacions, cosa que no té res de realista, fins i tot abans del canvi climàtic. En realitat, la qualitat i el gruix del mantell de neu varien segons el pendent, l'exposició i el vent. Pierre Nova, un cartògraf emblemàtic d'estacions d'esquí, va admetre obertament aquesta manipulació. La seva feina consistia a enganyar força per fer les estacions més atractives, ampliant els fons respecte als primers plans. Però hi ha un engany encara més greu. El cel sempre apareix serè i blau, quan en realitat esquiar requereix que hagi nevat o estigui nevant. Els plans mai mostren neu o pluja caient, tot i que molts dies estan marcats per aquests fenòmens meteorològics. Amb l'escalfament global, l'endevament varia enormement segons els massissos, l'altitud i l'exposició, i això cada cop més. I tot i això, els mapes continuen mostrant la mateixa blancor uniforme de sempre. Com assenyala en aquest article de The Conversation, aquests plans s'han convertit en un mirall deformant que perpetua una promesa publicitària cada cop més irreal, una neu abundant i sempre fresca.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
4: I abans d'arribar a les 7:30, escoltem un poc de música. Aquesta vegada, San Severino.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins de

0: Son les set i mitja a Radio Arrels i escolteu l'Hora Fresca. Abans d'anar més lluny dins el nostre programa, tornem a escoltar la meteo de l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Per les properes jornades s'imposa una dorsal anticiclònica. Això vol dir una pujada de les temperatures, com els dies precedents, amb vents de mar, excepte Cerdanya i Capcí, on més aviat són de direcció sud-sud-oest al matí. El cel no fa net del tot, hi ha núvols alts que deixen tanmateix passar el sol. A la mitja jornada, l'aire s'enfila per les valls de la Tet i del Tec d'oest a est, porta núvols, el cel és oratjós, amb possibles breus tempestes als relleus. Les màximes previstes avui, 26 als Angles, 27 a Llívia, 29 a Jújols, 32 a Prada, Mula Ternera, al Soler i Salses, 33 a Llauró, 31 a Sant Andreu i Prats de Molló, 36 a Reiners i 29 a Portvendres. Fins a diumenge pujarà la temperatura fins al llindar dels 40 graus. A cotes baixes estem en situació de nit dites tropicals. Avui és Santa Susana. Per Santa Susana es cull les herbes per la tisana. L'11 d'agost de 897 mor Guifre el Pilós, que la llegenda fa néixer ja. El mateix dia, molt més tard, de 2007, al Ripollès, mor Lluís Maria Xirinax, sacerdot i polític català independentista.
4: Radio Arrels amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.
5: R4 i la Franca del Penedès.

I com cada dia tindreu les efemèrides d'Enderrock. L'episodi d'avui parla del disc l'11 de novembre de la Sílvia Pérez Cruz.

mixtures, bridge, pillars.

Team.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: L'11 d'agost del 2012, Sílvia Pérez Cruz estrena al Portal Blau d'Empúries el seu disc titulat 11 de novembre. Es tracta del seu primer disc en solitari. La cantant de Palafrugell, al Baix Empordà, és filla dels músics Càstor Pérez Dís i Glòria Cruz de Torrelles. Des de ben jove va estudiar solfeig, piano i saxo. Es va llicenciar en cant jazz per l'SMUC després de diverses col·laboracions amb el Joan Díaz Trillo, per exemple, o encara amb ballarins, entre els quals la companyia de Sol Picó, va crear el grup Les Migues. El 2011 va participar a l'homenatge al seu pare, que es va fer a la cantada de Baneres de Calella. El seu debut artístic en solitari va ser amb el disc, precisament 11 de novembre, del qual escoltem ara el tema que dona títol, Sílvia Pérez Cruz.

0: Fins aquí la cançó 11 de novembre de Sílvia Pérez Cruz.
1: Cada dimarts en Joel Mené ens parla de l'actualitat de la seva comarca, que és el Conflent. Ho podreu escoltar d'aquí uns minuts a Radio Arrels.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: A Radio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
3: Cada dimarts, en aquesta hora, a Radio Arrels acollim via telefònica des de Vilafranca de Conflent en Joel Mené. Joel, bon dia.
4: Bon dia a tothom.
3: En Joel Mené, doncs, és l'home del Conflent, ens proposa l'agenda de la seva comarca, l'actualitat de la comarca i també regularment ens parla de la feina de bombers, ja que en Joel també és un d'aquests indispensables bombers voluntaris que hi ha a l'estat francès. Però, per començar, avui, Joel, ens vols parlar de tele. El Conflent interessa moltes teles i, particularment, el Tren Groc és el cas a partir d'avui amb un equip de la cadena francesa M6.
4: Una vegada més, és veritat, tindrem doncs un rodatge de la cadena de joves, més aviat és una cadena de joves, que vindrà doncs avui mateix per fer un rodatge sobre el Tren Groc, és veritat que és boniquet el nostre famós Tren Groc, i també es quedaran aquí una mica al Conflent. Doncs en tornarem a parlar el dia que coneixerem la data de la difusió.
3: Molt bé, doncs, a la petita pantalla, el Tren Groc en els propers mesos, segurament. Concerts, els temps de concerts, també el Conflent, i en aquest cas, avui, Joel Mené, vols destacar un concert a Mercèbol.
4: S'ha de pujar cap al Priorat de Mercèbol. Avui mateix, a nit, un concert doncs, en aquest bonic lloc de Mercèbol i em sembla que ja n'havíem parlat, és per només recordem la data.
3: El cel és protagonista més que mai aquests dies d'un ban per la famosa eclipsi de sol que normalment, si el temps ens ho permet, veurem demà, però també convé aixecar els ulls cap al cel per mirar doncs, tots aquests estels voladors i un dels llocs molt interessants per poder fer aquestes observacions és troba justament el Conflent a la vall de la Rotjà, perquè justament és una vall poc poblada i, per tant, amb poca contaminació lumínica.
4: És per això que hi ha aquest festival, podríem dir, que el títol és Rotjà, vall estelat, i és veritat que l'observació del cel és privilegiada i saludem el meu company Orient del Parc Natural que fa l'explicació i la conferència i la denominació dels estels. I doncs començarà aquest festival el dia 11, doncs avui mateix, amb l'observació del cel aquí a Vilafranca, a la nit. I cada dia pujarem d'un poble a un altre. Doncs el 12 a Foià, el 13 a Saora, el 14 a Pi i el 15 per acabar al Coll de Mentet.
3: I si aquesta vall de la

0: el Cants de la Terra a l'església d'Aigua Tebi i el diumenge 16 a l'església d'Evol amb un trio de músics.
1: I el dia 14 d'agost, Joel Mené ens vols parlar també d'aquesta festa de l'estiu a Soanyàs i Marians.
0: És la festa ben bé de l'estiu i els dos petits pobles que són agermanats, que viuen junts, Soanyàs i Marians, fan la festa, doncs, com cada estiu, el 14 d'agost, doncs, si la gent vol aprofitar per pujar a la fresca.
1: Encara que no ens agradi dir-ho, l'estiu i les vacances, pels qui en tenen, doncs van acabant-se i és per això que queden uns pocs mercats de productors de la vall de la Rotja que no cal mancar.
0: En parlem cada setmana i doncs cada dijous canvien de poble del vall de Rotja i doncs els tres pròxims mercats de productors d'aquest vall tan famós i privilegiat de productors i de bons productes, serà doncs el dia 13 a Saora, el 20 a Pi i per l'últim, amb un concert també, el 27 d'agost, doncs a Saora tornar.
1: Per acabar, ho dèiem, Joel Mené, ets també bomber voluntari aquí al Conflent, a Vernet, i com a tal, i com a ciutadà, ben segur també, doncs vols retre un homenatge a unes persones que, com tu, lluiten cada any, cada dia, contra els incendis.
0: És veritat que a l'hivern, sovint, aquí a Radio Arrels, també en parlem de les cremes controlades, dels focs controlats a les muntanyes, que sobretot netejant la muntanya fan que l'estiu no tenim, si cal, tants focs a les nostres muntanyes aquí del Conflent i neteja. I doncs cada any ho fan i ho fem amb l'ajuda d'un regiment de l'armada francesa de bombers militars, que són de Nogent-le-Rotrou, que venen expressament a l'hivern per fer aquestes cremes controlades amb seguretat. I recordem que ara estem a l'estiu i potser la gent no ho saben, però aquest regiment que baixa a l'hivern per fer les cremes també baixa a l'estiu per ajudar-nos a la lluita contra els incendis forestals d'estiu. I desgraciadament aquest regiment aquí a la terra catalana s'han perdut 3 soldats, 2 a Coyura i 1 a Bages, i doncs en parlo perquè cada any el 12 d'agost saludem la memòria d'un jove soldat que es diu Xavier Lacrique, que s'ha mort a un camió de bomber passant a la giratòria de Baja. I doncs era l'any 1987, el 12 d'agost. No descuidem la seva memòria.
1: No els descuidem, doncs, si els hi donem, et donem també doncs, les gràcies per aquest treball. Gràcies també a Joel Mené per ens proposar cada setmana totes aquestes agendes, notícies que comparteixes, malgrat les teves nombroses feines, ho dèiem, bomber voluntari, cronista, totalment benèvol, i te n'agraïm per Ràdio Arrels i també, entre altres, doncs, portes al bar El Canigó de Vilafranca de Conflent, que suposem demana molt de treball també aquests dies. Joel, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
0: Adéu, adéu.
2: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
3: D'aquí poc arribem a les 8, però per ara us proposo d'escoltar la represa de Shakira de Boig per tu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels, són les 8. Com cada dimarts, doncs, trobarem el nostre cronista, el professor Joan Becat, per operar, com sempre, la previsió del temps.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Per les properes jornades s'imposa una dorsal anticiclònica. Això vol dir una pujada de les temperatures, com els dies precedents, amb vents de mar, excepte a Cerdanya i Capcí, on més aviat són de direcció sud-sud-oest al matí. El cel no fa net del tot, hi ha núvols alts que deixen tanmateix passar el sol. A la mitja jornada, l'aire s'enfila per les valls de la Tet i del Tec d'oest a est, porta núvols, el cel és oratjós, amb possibles breus tempestes als relleus. Les màximes previstes avui, 26 als Angles, 27 a Llívia, 29 a Jujols, 32 a Prada, Mula Ternera, al Soler i Salses, 33 a Llauró, 31 a Sant Andreu i Prats de Molló, 36 a Reiners i 29 a Portvendres. Fins a diumenge pujarà la temperatura fins al llindar dels 40 graus. A cotes baixes estem en situació de nit dites tropicals. Avui és Santa Susana. Per Santa Susana es cull les herbes per la tisana. L'11 d'agost de 897 mor Guifre el Pilós, que la llegenda fa néixer ja. El mateix dia, molt més tard, de 2007, al Ripollès, mor Lluís Maria Xirinacs, sacerdot i polític català independentista.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: D'aquí poc, doncs, els comentaris d'actualitat del professor Joan Becat. Per operar la primera proposta musical d'aquesta hora, Becat Original de Figaflowers.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan.
4: Bon dia. Teniu encara 5 dies per votar per Pirineu Catalana.
3: Avui vols tornar sobre el tema dels incendis. Sembla que hi ha una fatalitat en els grans incendis.
4: Diria que més que una fatalitat, nos cal aprendre a viure amb els incendis al nostre costat. Per ara, una part de l'any, i d'aquí unes dècades, durant tot l'any. Ara bé, se pot intentar de combatre'ls i d'atenuar-ne les causes. Sobretot, nos hi podem adaptar. Reparar, doncs, els errors que hem fet col·lectivament i posar-hi els mitjans que calgui si pensem que són una prioritat. Però fins ara no ha passat que siguin prioritaris. Ans al contrari, car retallar aquestes inversions pels incendis ha estat una variable d'ajustament del pressupost dels últims governs a França. Que quedi clar també que no tinc la solució màgica, ni la té ningú, car no n'hi ha cap, ni ara ni per temps. Ara bé, se pot provar de portar remei a algunes de les causes dels incendis o de les que faciliten llur propagació. Per les altres causes, serà més difícil d'actuar o fins i tot impossible de canviar-les en les condicions actuals. Hauríem de canviar de manera de viure. Per tant, hem de reflexionar sobre la manera d'acomodar-nos amb elles. A finals de juny, durant els dies de l'incendi de Trevillac, ja hem parlat d'aquesta plaga, sobretot des del punt de vista dels bombers i de la lluita immediata. Va ser el primer gran incendi de l'any i hem tingut sort que no s'escampi pels aspres, gràcies als bombers i als mitjans de lluita aeris. Vam seguir després, al juliol, els incendis encara més grans a Castella, als voltants mateix de Madrid, i encara un any més a les Landes, a la Girona, com fa 3 anys, a tocar de Bordeus, que ha calgut protegir, costi el que costi. És a dir, que, com a casa nostra, on el foc ha tocat Rodès, Bula Ternera i Illa, els incendis d'aquest estiu han amenaçat directament zones urbanes, arribant als seus voltants immediats, fins a tocar-les gairebé. Això és nou, és una cosa nova. Ha impactat molt la gent i els polítics que veien en general els grans incendis com una cosa llunyana, gairebé exòtica, del sud o d'alguns llocs. Ara ho tenen a casa. Sempre hi ha hagut incendis provocats pels llamps, doncs naturals, o provocats per l'home, i això des de la prehistòria, per exemple, per crear pastures o camps. Però, a partir de la postguerra, han pres més grans proporcions, com el gran incendi dels Aspres de l'any 1976. En aquest cas, com pels altres, era degut a la presència de molta matèria combustible, siguin plantacions de pins o extensió del bosc i dels matolls mediterranis per l'abandó de l'ús agrícola del territori i per culpa de l'èxode rural. Evidentment, l'evolució econòmica i social i la concentració de la gent dins les àrees urbanes ho han accentuat i n'han fet una cosa irreversible. Per tant, més va i menys controlarem el territori. Més s'estendrà el bosc i el maquis, més s'acumularà la matèria combustible. És, doncs, inevitable que cremi. Un any aquí, un any allà, se pot preveure, fins i tot, que en poques desenes d'anys, gairebé tot hi passarà, si res no canvia. Això dit, la segona causa major és el canvi climàtic. No pas perquè provoca aquest canvi als incendis, no, sinó perquè facilita llur desenvolupament i llur propagació, amb dinàmiques de foc sempre més difícils de combatre. Sequera, baixa higrometria, canícules repetides i llargues, vent, vegetació que pateix, que és en mal estat i fins i tot que és inadaptada. Tot hi contribueix. Això també és ineluctable i s'accentuarà en pocs anys. Com que a escala dels estats o dels continents no s'han reduït les causes que provoquen el canvi climàtic, sinó que tot continua igual, tothom ha pres consciència ara que el canvi climàtic és un fet permanent, que creixerà, que facilitarà els incendis, petits, grans o enormes, com ja entenen al Canadà i a l'oest dels Estats Units.
3: I doncs què es pot fer?
4: Un aspecte que és al nostre abast és la lluita contra l'incendi quan se declara. Però costa car i les amenaces no s'acaben mai. Quan hi ha un gran incendi, com el Juna Treviac, tothom és impactat i disposat a fer sacrificis. Però que passin uns mesos o un parell d'anys i, com altres vegades, la lluita contra els incendis passarà després d'altres prioritats, com s'han vist per les comandes de Canadairs. Aquests avions, ells, són extraordinaris, els més eficaços per limitar la progressió dels incendis i per ajudar els bombers en els llocs inaccessibles. Sort que en tenim i en caldria més. Poden portar, imagineu, 6 metres cúbics d'aigua en una sola vegada i tirar-ho al foc, o sigui, com tot un camió de bombers plens, i pot omplir els seus dipòsits a una desena de segons dins un llac o dins la mar. Poden fer, doncs, rotacions ràpides si tenen un punt de càrrega a proximitat, fins a 20 rotacions per hora. Per això cal que tinguin poca velocitat per poder carregar l'aigua, com també per tirar l'aigua a prop del foc. Per tant, cal pilots segurs, experimentats i valents. Són realment gent excepcional. Avui, els Canadairs són l'eina més eficaç i necessària per combatre els grans incendis. Són avions pensats per resistir a pressions i forces considerables durant la seva utilització. Són construïts amb material anticorrosiu, tot i que cal dir que l'aigua salada, la calor de l'incendi i el fum els acabi alterant, com és normal. Malgrat ser sòlids i rústics, cal un manteniment permanent, amb sovint reparacions i peces difícils d'obtenir, perquè hi ha un sol fabricant al món, al Canadà. Els canadairs francesos són vells, perquè tenen ja uns 30 anys. I dels 12 que tenim, només 5 eren disponibles aquest mes de juliol per l'incendi de la Gironda. Sort que Croàcia n'ha enviat 2 més per ajudar-nos. És el mateix a Espanya, on, per l'incendi de la regió de Madrid, tenien només 7 canadairs disponibles sobre 14 i n'han demanat a altres estats, per exemple, el Portugal. Una cosa que tenim al nostre abast, també, ara mateix, és evitar que el foc passi pels terrenys incultes tocant els pobles, que són a tot arreu, fins a la plana. És a través de les parcel·les abandonades i no netejades, dins el teixit agrícola mateix, que corre el foc. Són elles que han propagat el foc fins al poble de Sant Andreu de Sureda el 2023. O han permès que el foc arribi enguany a les cases d'Illes o als càmpings de Canet. Molts municipis tenen la possibilitat de veure un dia pròxim un incendi arribar fins al poble mateix, fins a les cases, o només, i això no només al rere país. Per ells, el perill ve essencialment d'aquestes parcel·les abandonades i no desbrossades. Els propietaris no vol gastar diners i tampoc no vol llogar, ni amb un acord de paraula, car no podria després treure els llogaters per vendre, si vol, car la legislació actual els protegeix. La protecció va contra. Doncs, deixa el camp o la vinya a l'abandó. Aquí també s'hauria d'innovar o, senzillament, de fer aplicar estrictament i durament l'obligació de netejar, cosa que és difícil per qualsevol batlle, car és posar-se molts electors en contra, tots els que tenen parcel·les abandonades i les seues famílies. Qui ho farà? Se posa de moda la creació d'un cinturó de protecció al voltant del poble on s'arrasaria tot horts i camps. És el síndrome de l'assetjat. Què se faria d'aquest espai? Pregunti. Qui pagaria? Qui el cuidaria després? Només uns mesos sense tallar o fer alguna cosa i ja tenim el foc aquí. A més de ser un canvi important dins el paisatge, seria com preparar ja terrenys a urbanitzar expropiant els propietaris o utilitzadors al voltant d'un poble que pot créixer. Se pot provar, si es vol, però jo no hi crec. Res no val als pagesos, de veritat, als cultius i als ramats. Però on se trobaran aquests pagesos, ja que són ells que tenen actualment dificultats a viure de la seva terra?
3: Deixem els incendis i anem ara a l'anècdota de la setmana.
4: Recordeu aquesta al·lucinant compareixença del nostre Donald Trump, retransmesa en directe a les televisions de tots els continents, i ensenyava un gran panell amb la llista de tots els estats del món a qui imposava drets de duana elevats o aberrants. Fins i tot el pobre Lesotho, un bantustan d'Àfrica del Sud, que va rebre un 50% de taxes sense saber per què. Però no ho ha fet a Rússia del seu amic i admirat Vladimir Putin. Tot això va trasbalsar l'economia de tot el món, va rebentar els tractats comercials i crear un caos que encara dura. Però diversos grans importadors americans que patien del fort augment de llurs productes importats, especialment els de l'electrònica, de l'automòbil, dels productes agrícoles, van portar queixa davant de la justícia americana i fins a la Cort Suprema, que va declarar aquests drets de duana il·legals, amb obligació de tornar els diners il·lícitament obtinguts pel govern federal trumpista. Per tant, les demandes de reemborsament d'aquests importadors, Apple, Musk i els altres, no van trigar. Finalment, l'administració Trump acaba la setmana passada de tornar-los 100 milions de dòlars. Heu sentit bé? 100 milions de dòlars. Són beneficis per ells, perquè no hi havien perdut en l'afer. En efecte, per compensar els drets de duana elevats, van augmentar els preus de venda. Al final, són doncs els consumidors americans qui van pagar les taxes Trump, cosa que han contribuït a crear la inflació que també pateixen. Però ara, aquests consumidors americans s'han unit per obligar les empreses importadores a retornar-los a ells els diners que han cobrat il·legalment fent pujar els preus. És a dir que els ramats de fedes, d'ovelles, se rebel·len contra els qui les tusquilen la llana sobre l'esquena. I al damunt de tot això, Donald Trump, tosquilant tothom, ja que la seva fortuna personal i la de la seva família ha triplicat durant l'any i mig de la seva tornada a la Casa Blanca.
3: Moltes gràcies, Joan, i fins la setmana entrant.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
5: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: continuem amb la nostra proposta musical d'aquesta hora. T'has colat a una festa de pell de gall.
1: T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat.

0: I són les 8 i mitja a Radio Arrels i escolteu l'Hora Fresca. Ara tornem amb l'Enric Balaguer, que ens parlarà del temps que farà avui.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Per les properes jornades s'imposa una dorsal anticiclònica. Això vol dir una pujada de les temperatures, com els dies precedents, amb vents de mar, excepte Cerdanya i Capcí, on més aviat són de direcció sud-sud-oest al matí. El cel no fa net del tot, hi ha núvols alts que deixen tanmateix passar el sol. A la mitja jornada, l'aire s'enfila per les valls de la Tet i del Tec d'oest a est, porta núvols, el cel és oratjós, amb possibles breus tempestes als relleus. Les màximes previstes avui, 26 als Angles, 27 a Íbia, 29 a Jujols, 32 a Prada, Mula Ternera, El Soler i Salses, 33 a Llauró, 31 a Sant Andreu i Prats de Molló, 36 a Reiners i 29 a Portvendres. Fins a diumenge pujarà la temperatura fins al llindar dels 40 graus. A cotes baixes estem en situació de nit dites tropicals. Avui és Santa Susana. Per Santa Susana es cull les herbes per la tisana. L'11 d'agost de 897 mor Guifre el Pilós, que la llegenda fa néixer ja. El mateix dia, molt més tard, de 2007, al Ripollès, mor Lluís Maria Xirinacs, sacerdot i polític català independentista.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: L'Enric Balaguer continuarà a fer-nos visitar el poble d'Escaro dins la seva crònica Vilatges del Conflent. Serà d'aquí poc a Radio Arrels.

0: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: Vilatges del Conflent. Escaró amb Daniel Aspa. És l'episodi número 4 de la nostra passejada a Escaró. Arribem a la font.

0: Anem a la font? Anem cap a la font. Aquesta font, sota un arbre, baixem una mica per aeroport al carrer i tenim un empedrat i tenim doncs, aquesta bonica font on raja aigua. Potser en parlarem de l'aigua, però... Què podem dir sobre aquesta font?
1: Me'n vaig a dir que com me dius això, ara me... tinc ganes de beure un cop.
0: I... Pots beure, eh? Fes-ho.
1: Feien així, carros amb Martí. I altra cosa que me recordi aquí, el reporta amb l'aigua, és que feien el foc de la Sant Joan aquí, sobre la plaça de Sant Martí. I saltaven, ara veus ningú que salta el foc de la Sant Joan. Se pas vergué. I llavors la minada saltava i sempre tenien els cabells i un poc de rossits, saps? I també els ocells també. I llavors venien aquí, nos posaven el cap sota l'aigua i després tornaven a saltar el foc de la Sant Joan. És un record que me fa pena de t'ho dir aquí perquè... I què dir de més aquí?
0: Aquí a l'estiu és on estem a la fresca.
1: Aquí fem, és aquí que fem l'aperitiu de la festa d'Escarugui, i perquè aquí se'n ve, i s'han fet analitzar l'aigua, és bona.
0: És bona.
1: És bona l'aigua d'aquí, i quan hi ha secada... l'hivern, perquè aquí nosaltres tenim la secada a l'hivern. Fem muntar aquesta aigua fins al xatodó d'Escarú per la posar dins del resó d'aigua potable. I doncs aquesta aigua de Sant Martí nos salva. Nos salva cada hivern. La fem muntar i me fa pres d'estar aquí amb tu perquè quan la bec hi ha un munt de records que me venen també perquè aquí veus de sus aquesta casa són anat a l'escola també aquesta aquí veus i el que cal dir i tu hi és encara hi havia una separació així davant de la font una separació perquè en ferro, una separació en ferro, una grilla en ferro. La gent passaven cap aquí, veus? La gent.
0: Arribàvem per la dreta?
1: Venien per la dreta, la gent. Per l'aigua, per la casa. I de l'altre costat, les bèsties. Les bèsties, les vaques, per anar a veure d'aquí. Hi havia aquesta separació... que se veu de cops, se veu, i a Itoà hi ha encara aquesta separació entre les dues.
0: Perquè a Masquerra hi ha un abreuador i també una gran foto. A tot arreu, aquí a Escarú tenim fotos d'abans, eh?
1: S'hem fet una demanda de subvenció al Consell Departamental perquè hi havia una, no sé pas com se deia, per un turisme durable i innovant, i s'hem pogut fer totes aquestes fotos, ens hem fet 12 fotos així, i això és una foto a la plaça, veus? A la plaça. I aquesta gent són tots coneixits, aquesta gent. Aquesta que veus amb el cistell, de l'altre costat, a l'esquerra, era la meva institutrice, se deia Madame Nicolau. I també aquesta que és amunt de la foto, que és davant de la porta, la Lisa. L'altra se deia la Simona, la Sandrina de l'altre costat també. És gent que són coneixits i que tinc un bonic record de que tot aquesta gent. I veus a l'altre costat és l'Epicier.
0: La furgoneta. La
1: Sardinyà. Si passa, coneixes l'Epicier de Sardinyà?
0: L'he conegut, sí.
1: Era el seu pare, ara és el seu fill que ven. Là, ara és, això és el seu pare.
0: Bona tarda. I doncs ara sortim de la font, aquesta molt agradable font.
1: Sí, sí, aquí. És, ara saps per què el poble d'Escarú ha canviat. Abans hi havia un munt de vida aquí. I després la destrucció de la mina, al centre d'Escarú, ara és a prop del museu, és a prop de l'Ajuntament, és a prop de l'escola, de l'altre costat. I aquí fem poca cosa. Fem fora l'aperitiu, a llevant de taula, quan hi ha la festa d'Escarú, fi juliol i el primer dissabte d'agost.
0: Doncs la vida ha canviat una mica, el centre d'Escarú ha canviat una mica. Estem donc al carrer dels Matxos.
1: Carrer dels Matxos és el carrer de Bon dels Matxos i va fins a Nyert. Fins a Nyert. Veus això aquí? És una fita en Riota de Vilafranca. Riota de Vilafranca. I doncs aquí és la separació. Escarú és el sud poble de, diem, de Catalunya Nord, el sud poble que ja és oficial. Aquí tu estàs al sud,
0: sí.
1: Jo soc al nord.
0: Molt bé.
1: Si traverses aquí, de seguit és el nord, perquè aquí hi havia la concessió, concessió de ferro Escarú sud, i aquí concessió del ferro Escarú nord. I donc és una separació oficial, és oficial. Donc el sud i el nord, Escarú mateix, és cosa oficial.
0: Saps que és ben delimitat amb aquesta fita de color vermell, un rosa molt fosc, diríem. Què és de Vilafranca?
1: És griota de Vilafranca. Totes les fites són així aquí.
0: A totes són del mateix color?
1: Totes són del mateix color, totes.
0: I n'hi ha d'altres, vull dir que n'hi ha d'altres per marcar aquesta separació sud-nord.
1: Tot el rodadú d'Escarú hi ha fites així per separar els dos concessos i sempre totes les fites són de la mateixa color, de la mateixa pedra, Criota del Canigó.
0: Carrer del Canigó, i encara una altra foto sobre una paret?
1: Encara una altra foto, i veus quan eren davant del monument del mort, els morts, veus aquí aquesta foto, hi ha el vell blanquer, a dreta, és el vell blanquer. I el jove, al mig, és el Daniel Ginestet, és un company, és un company.
0: Al proper episodi visitarem Escarú Nord, ja que hem passat la fita que marca la delimitació entre les dues parts dels vilatges, Escarú Sud i Escarú Nord.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest 5 d'agost hi ha hagut un esdeveniment, de fet, important a Molitx, un aniversari. Un aniversari que és lligat amb Pau Casals. En parla, doncs, en Joan Miró, antic president de l'associació musical Pau Casals, al micro de l'Enric Balaguer. Serà d'aquí poc a Radio Arrels.

0: Són les restes de la ciutat en flames. El cel flaixos. Tot torna tot. Llunyana, la fosca em crida, però tu ets aquí. Què vols?
1: Què vols?
0: Qui parla?
1: Qui parla?
0: No sé qui és.
1: Qui és?
0: Hi ha unes mitges corregudes.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest 5 d'agost Molitja ha celebrat un aniversari especial relacionat amb Pau Casals.

0: Joan Miró, antic president de l'Associació Musical Pau Casals, membre dels nens del Vendrell, de la colla castellera. Què s'havia passat a l'agost de 1966?
1: Doncs mira, l'agost del 66, recordant que el 64 ja s'havia fet una primera incursió de vendrellencs a Prada i en ocasió del 90è aniversari del mestre Pau Casals, la societat civil del moment va organitzar una vinguda a Prada a felicitar el mestre. Aquell moment no era Prada, sinó que era a Molitx. Va ser una aventura perquè es van haver fer un passaport col·lectiu de totes les organitzacions participants i aquest passaport col·lectiu tenia que explicar on anava. No podia dir que anava a Prada a veure el mestre i van dir que anava de peregrinació a Lourdes. Però bé, la vinguda doncs va ser un èxit, el van anar a felicitar a Molitx els sardanistes, els cors d'en Claver personalitzats amb la lira vendrellenca, els castellers nens del Vendrell, sardanes, el cor Orfeó. Va ser un èxit, una moguda importantíssima de vendrellencs, i d'això avui en fa 60 anys. Però és que fer 60 anys d'això el Vendrell, a part de que és molt important, resulta que això coincideix també en el centenari de la colla castellera Els Nens del Vendrell, i també en un any, casualment, que és el 150 aniversari del naixement de Pau Casals, i encara, si m'apures, el 70è del cor Orfeó parroquial, que també va ser una de les organitzacions que fa 60 anys va venir. Per tant, és una avinentesa especialíssima pels vendrellencs, i per això avui ens hem reunit aquí i hem agraït moltíssim l'homenatge que ens ha fet l'Ajuntament de Molitx.
0: El Matí Pedres i Memòries ha fet visitar els participants als llocs on va viure el violoncel·lista vendrellenc durant les seves estades al poble termal. Aleshores vivia a Puerto Rico i solia venir a Molitx quan venia a tocar pel Festival de Prada o a Europa. A les 11, en el marc del Festival Casals, en el programa Joves Talents and Friends, ha actuat el Quintet de Vent Català Borràs.

a Xum, al saló del Gran Hotel Termal, al lloc mateix on assajava Casals i on encara hi ha el piano del mestre i un bust que el representa. Al sortir del concert sonava el cant dels ocells

0: A Molig, avui hem celebrat una cosa molt important.
1: Ramon Calçada, president del Cor Orfeo Vendrellenc.
0: Hem celebrat que la gent de Catalunya Nord se'n recorda d'aquell acte. I se'n recorda d'aquell acte perquè per la gent de Catalunya Nord, la gent de Prada, el casal del Conflent i les autoritats de Molig també, han tingut la delicadesa d'honorar aquell grup de persones del Vendrell que van venir aquí a Prada en una ocasió realment difícil, tal com ha comentat el Joan Miró abans. Nosaltres hem d'estar doncs, molt agraïts i molt honorats pel fet de que vosaltres, la gent de Catalunya Nord, us en recordeu d'aquell acte que van fer els vendrellencs que van venir a felicitar el mestre en el seu 90 aniversari.
2: Doncs mira, ha sigut un dia molt atapeït, molt carregat de bones intencions i també fent això d'un recordatori de el que es va fer ara fa 66 anys, que va haver-hi doncs, un dels grups del cor Orfeo parroquial del Vendrell, va vindre aquí a fer també presència i acte amb el nostre mestre. I avui doncs, estem molt agraïts precisament perquè el poble d'aquí de Molís ens ho ha agraït molt i ha sigut una mútua compensació a la nostra presència i el seu bon estar que ens han donat a nosaltres.
1: Del Vendrell sempre es parla de Prada, però mai o poc de Molig.
2: No, és que precisament nosaltres coneixem molt de Molig, jo personalment conec el lloc on va estar precisament a la casa de Molís, també conec el balneari i és una forma de sortir, veure a on i en quins llocs el mestre va fer la seva vida o part de la seva vida. No és tot solament Prada de Conflent, sinó solament també en un lloc tan emblemàtic com és balneari i el poble de Molís.
1: Per acabar, l'Ajuntament del Poble, després d'un intercanvi d'obsequi, l'associació Pedres i Memòries ha presentat un diaporama sobre la presència de pocs casals a Molig.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: D'aquí 4 minutets arribem a les 9 i, com ho sabeu, és aquí que s'acaba el nostre programa L'Hora Fresca. Soc la Lauriane Peigné i ens tornarem a trobar, com sempre, demà a la mateixa hora. A continuació, doncs, tindreu una entrevista sencera del disc de la setmana de la Laura Capdevila. Ara us deixo amb Know Your Enemy de Green Day. Us desitjo a totes i a tots un bon dimarts.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per a les properes jornades s'imposa una dorsal anticiclònica. Això vol dir una pujada de les temperatures, com els dies precedents, amb vents de mar, excepte Cerdanya i Capcí, on més aviat són de direcció sud-sud-oest al matí. El cel no fa net del tot, hi ha núvols alts que deixen tanmateix passar el sol. A la mitja jornada, l'aire s'enfila per les valls de la Tet i del Tec d'oest a est, porta núvols, el cel és oratjós, amb possibles breus tempestes als relleus. Les màximes previstes avui, 26 als Angles, 27 a Llívia, 29 a Jújols, 32 a Prada, Mula Ternera, al Soler i Salses, 33 a Llauró, 31 a Sant Andreu i Prats de Molló, 36 a Reiners i 29 a Portvendres. Fins a diumenge pujarà la temperatura fins al llindar dels 40 graus. A cotes baixes estem en situació de nit dites tropicals. Avui és Santa Susana. Per Santa Susana es cull les herbes per la tisana. L'11 d'agost de 897 mor Guifre el Pilós, que la llegenda fa néixer ja. El mateix dia, molt més tard, de 2007, al Ripollès, mor Lluís Maria Xirinacs, sacerdot i polític català independentista.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
6: Aquesta setmana, a l'antena de Ràdio Arrels, presentem la cantautora del Baix Llobregat, la Laura Capdevila. Bon dia, Laura.
7: Bon dia.
6: Començarem parlant de la cançó Funk. És una nova mostra del teu segon disc de curta durada, que es diu Fum, Gavines i Ones. Per començar, ens pots explicar per què es dirà així el disc Fum, Gavines i Ones?
7: Aquesta frase és com una frase que surt al primer single que va sortir, que es va passar de llarg, i és com que engloba molt bé el concepte i l'imaginari de l'EP, que és un imaginari bastant aquàtic i amb elements com molt moldejables i transformadors en si mateixos. I també la metàfora, que jo crec que per als artistes és com un gran element i crec que ens ajuda com a poder aterrar, no, tot aquest imaginari i al final també formar part com d'aquest col·lectiu, no? Més humà i més terrenal.
6: I en aquesta cançó Funk, doncs, que és un avançament d'aquest segon disc, parles del funk una mica com una metàfora de l'amor i cantes que t'agradaria tenir el cor de funk per poder-lo modelar i donar-li les formes que vulguis. Ens pots explicar per què?
7: Sí, és una mica aquell moment que crec que tots hem passat, no? que estem superferits després d'una ruptura o inclús una ruptura d'amistat també, i és com aquest no poder sortir de tu mateix, ni que t'agradaria com poder agafar el teu cor i transformar-lo en allò que vulguis, i al final també és com una ajuda, no?, d'anar fent passets a passets i al final poder també modelar-te tu com t'agradaria, no? I és una mica això, és com un element que ajuda com a transformar.
6: Perquè les emocions que sentim al final no les podem canviar.
7: Exacte.
6: I també cantes que dius que tens un cor que no sap qui és i parles del fum, que potser també fa referència al títol, doncs, Fum, Gavines i Ones. Aquí parles, doncs, de com ens sentim perduts després d'un desamor.
7: Exacte. Sí, el fum també, no, és aquesta idea de que surt d'algun lloc molt, molt calent, molt cremant, molt viu, no? I al final també es pot estampar i es va diluir. I al final és una mica... també una mica un element com molt moldejable.
6: Doncs va, escoltem la cançó Funk de Laura Capdevila.

0: Laura Capdevila és la cantant que entrevistem aquesta setmana a Ràdio Arrels, a la nostra rúbrica del disc de la setmana. Laura, tu abans de ser cantautora en solitari cantaves en el grup Pommier. Ens pots explicar una mica el teu recorregut musical?
1: Sí, de fet, Pommier va ser el primer grup on es van tocar les cançons que jo escrivia. I bueno, era com un pop molt més electrònic, molt més, també eren molt més joves i molt més adolescents. Llavors era com, bueno, va ser com el meu primer pas, no, en la creació de cançons, diguéssim. I abans d'això, doncs, havia fet sempre, doncs, havia estudiat piano, havia estudiat cant, clàssic, modern, jazz. Llavors, al final és, bueno, com tot acabat lligant, no, potser amb la música que faig ara.
0: I tu, Laura, vens d'una família de músics, no?
1: Sí, amb una família, el meu pare i el meu germà són pianistes i, bueno, el meu pare és flautista també. I bueno, sí, llavors això, des de petita, doncs, a casa sempre hi ha hagut molta música i molta música diferent.
0: I a quina edat vas començar?
1: Jo crec que la primera vegada que vaig seure en un piano a començar a estudiar va ser com amb 3 o 4 anys, molt petita, i ja vaig, doncs, fins vaig acabar d'estudiar fa 4, llavors, uns quants anys de recorregut, diguéssim.
0: I doncs cantes i toques el piano, és això?
1: Sí, sí, sí.
0: A l'any 2023 vas rebre el Premi BIME, el millor nou projecte emergent a Catalunya i també a tot l'estat espanyol. Tu esperaves això?
1: Gens. De fet, quan em van trucar no sabia molt bé d'on em trucaven, no ho vaig acabar d'entendre i em va costar com una mica aterrar-ho. Però bueno, va ser una experiència com super reconfortant, no? De, com que es vegi com reconegut la feina d'un i al final d'una artista emergent que sempre és com un terreny una mica pantanós. Llavors, sí, va ser una sorpresa i una experiència.
0: Ara parlarem de la cançó Fràgil que vas treure el 2023 dins de l'EP Microcosmos. Tens una lletra realment molt poètica. Com has après tu a escriure poesia?
1: Jo no he considerat mai que escrigui poesia. No ho he com après, de petita llegia bastant, no poesia, però sí, com literatura. Llavors crec que és una cosa que m'ha anat sortint bastant natural i també he anat com aprenent de mi mateixa i com proposant-me jocs. Llavors sempre parteix tot una mica del joc i de com d'explorar una mica. Llavors no, per això et dic, no considero com que hagi après o no em considero poeta. Em surt natural, no sé com dir-t'ho.
0: I com vas començar tu a compondre i a escriure cançons?
1: Jo crec que vaig començar de molt petita, començava al piano i potser feia 4 frases, no? Però com a tal, acabar una cançó, que és lo difícil, va ser amb Pommier. De fet, el disc porta el nom de la primera cançó que vaig com acabar, que és Sala Buida. I llavors des d'allà sí que he com anat com assolint diferents com reptes per mi mateixa. Llavors crec que una mica neix d'aquí.
0: Tu consideres que ets una persona molt creativa?
1: Jo considero que tinc etapes molt creatives i etapes molt poc creatives, però crec també que és com una mica la naturalesa com humana, no? De sube baja. Llavors, sí, quan els meus moments creatius, doncs considero que sóc com bastant creativa.
0: Dius que tens etapes, doncs, de creativitat. Què necessites per ser més creativa? En funció de què varien aquestes etapes? Ho sabries dir o és una mica casualitat?
1: No t'ho sabria com superafirmar, però crec que el fet de tenir experiències i de com viure, crec que genera molt imaginari, genera molts pensaments nous, que al final també és com algo que crec que als artistes ens agrada com explorar-los. Llavors crec que, per exemple, les etapes més monòtones m'apaguen una mica, a mi, almenys personalment, com la creativitat.
0: És sobretot en l'àmbit musical que ets creativa o tens d'altres coses a la vida on pots expressar la teva creació?
1: Jo principalment la música i després tinc hobbies petits, m'agrada molt cuinar, m'agrada dibuixar, però bueno, no ho fa, o sigui, ho faig a nivell molt, molt amateur, diguéssim. Però sí, jo crec que en general al meu dia a dia sóc creativa, sóc de naturalesa creativa, diguéssim.
0: I doncs ara parlem de la cançó que es diu Fràgil. Ens pots explicar una miqueta aquesta cançó, Laura Capdevila?
1: Sí, aquesta cançó és com la lletra la vaig pensar molt ambigua, no? Perquè cada un pogués com pensar el que li suggerís així d'entrada, però jo bàsicament la idea que tenia era com representar aquest moment, aquesta línia fina entre seguir l'instint o la raó, sí, és, també és com una cosa molt humana, que crec que estem tot el dia allà a la corda fluixa, deixant-nos portar o meditant-ho més o llançant-nos directament. Llavors era una mica com aquesta representació.
0: Tu penses que és una qualitat ser fràgil?
1: Jo ho he pensat molt temps que no, però crec que ser fràgil és inevitable. Llavors crec que és una part de l'ésser humà com qualsevol altre i crec que també s'ha d'abraçar perquè és el que fa a vegades molta màgia i crea la persona que porta aquesta fragilitat. És part de la persona.
0: Doncs tot seguit escoltem Fràgil de Laura Capdevila.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels estem amb la Laura Capdevila, una cantautora del Baix Llobregat que treu el 2025 el seu disc Fum, Gavines i Ones. Laura Capdevila, com definiries tu el teu propi estil musical?
1: És una pregunta com difícil que sempre em costa una mica de respondre. Crec que és bastant, que fluctua bastant. Llavors, crec que ara mateix em trobo en un punt com molt acústic, molt simplista, podríem dir. Però sobretot jo crec que té com bastantes arrels de pop, diguéssim, i també moltes arrels de músiques afroamericanes, com podria ser el jazz, el soul, l'R&B, i tot es mou com una mica, oscil·la entre aquests diferents estils i sobretot pues, es fusiona.
0: Quins són els grups o els músics, els cantants, cantantes que t'inspiren?
1: Moltíssima gent. Justament et diré l'últim per dir-te alguna cosa. Estic amb Bon Iver a tope últimament. Trobo, no sé, aquesta música com mig nostàlgica, decadent, però alhora com molt, molt sentida i molt simple, no sé. Té alguna cosa que m'agrada molt. També hi ha un cantant que es diu Jordan Raki, que m'agrada molt. No sé, fa una música com molt especial. I bueno, després d'inspiració així base, pues, tot el que he estudiat, que són pues, clàssics, l'Aretha Franklin, la Etta James, no sé, tot, la Ella Fitzgerald, tots aquests noms ja superconeguts.
0: Si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat, quines serien?
1: Mira, Skinny Love, de Bon Iver, i The Song For You, de Donny Hathaway.
0: Molt bé. I de tot el teu treball, de totes les cançons que has escrit, que sigui en Pomier o tu tota sola, hi ha una que podries destacar, potser la que t'agrada més, o la que sentis més, o la de la qual estiguis més orgullosa?
1: Home, jo crec que cada moment m'he sentit orgullosa amb una, però ara mateix crec que va passar de llarg. Té una màgia i tinc una connexió amb ella que cal destacar, crec.
0: Doncs justament parlem d'aquesta cançó, Va passar de llarg, una cançó que parla de melancolia, d'una experiència de la qual tens bons records. Ens vols desvetllar quina era aquesta experiència que va passar de llarg?
1: Bueno, no he pensat mai com en una experiència concreta, la veritat, però és una mica la idea de perspectiva, no? De veure com les coses que, jo que sé, quan era petita, no? Els records que tinc de quan era petita, pues coses que has viscut a l'adolescència, no? Com al final, com en el moment les vius molt i arriba un moment, no? Que sense deixar de ser part de tu ja estan com molt lluny, no? I les veus molt petitones allà i jo crec que és més que una experiència, és com tota una vida com d'experiències. Encara que sigui curta, però una vida d'experiència.
0: Doncs què et sembla si escoltem la cançó Va passar de llarg?
1: Perfecte.

0: Fum, gavines i ones és el nou EP que surt aquest 2025 de Laura Capdevila, la cantant del Baix Llobregat que entrevistem avui al nostre programa del disc de la setmana. Laura, els arranjaments de les teves cançons els fas tu?
1: Els arranjaments normalment, jo tinc una idea base que acostuma com a tenir elements com molt claus, que sí que com es mantenen, perquè són la cançó, i sense allò potser no funciona igual. Però sí que els arranjaments normalment neixen molt de tocar-ho amb els músics del grup o amb amics, tal. Llavors és com que tot es va assentant una miqueta. I normalment després a l'hora de la producció doncs també s'acaben de perfilar coses. I per això et dic que és una mica com neix de mi, però es va transformant en idees i propostes, potser dels músics o del productor.
0: I qui són doncs aquests músics que t'envolten i que t'acompanyen?
1: Doncs mira, aquest EP l'han gravat l'Andrea Puig, que ha gravat les guitarres, l'Arnau Caelles, que ha gravat bateria, i el Sergio Mesa, que ha gravat baixos i contrabaix, que va passar de llarg. I després el productor d'aquest disc ha sigut Xavier Clot Martínez, que li diuen Piqui, que és el productor de Ginestà també. I després el Quique ha fet el màster, que no sé el cognom, però no el conec, perquè normalment els màsters són com externs. I res, o sigui, ha sigut un equip reduït, però ha sigut aquest.
0: I tu, Laura Capdevila, et dediques exclusivament a la música?
1: Jo em dedico també a la docència de música. Però sí, generalment, sí, quasi tot el que faig és relacionat amb la música.
0: Si m'haguessis de dir el que t'agrada més entre crear les cançons, produir-les o estar als escenaris, què és el que triaries?
1: Jo soc una persona bastant tímida. Llavors, a mi m'agrada molt el moment d'estar a casa meva doncs, creant la cançó. Crec que és la part que més disfruto i que, no sé, que més em fa com vibrar. Però també t'he de dir que després sí que és veritat que els moments de tocar la hi ha alguna especial, hi ha alguna màgic. Com no el final de tot aquest, és l'objectiu al final del projecte. Llavors, no sé, m'agrada com molt els dos extrems, al principi i al final, crec.
0: Potser en parlarem després doncs, d'això, de com ho fas per deixar enrere una mica la timidesa i parlar dels escenaris. Però ara parlarem de la cançó Ai, ai, ai, que és una cançó d'amor, en acústica, guitarra i veu. Ens pots explicar una mica aquesta cançó, Laura?
1: Sí, aquesta cançó, la veritat és que és com una cançó molt blanqueta, molt, que entra com molt fàcil i també és algo com que no acostumo a fer, no? Aquest pop tan pop i bàsicament es parla de la típica història que crec que també ens ha passat a tots, d'aquells enamorament al tren d'un desconegut que no tornes a veure mai més i és una mica doncs, la perspectiva d'algú que, bueno, de dues persones que es miren i que hi ha aquest feeling i doncs acaba passant el que passa sempre, que un baixa del tren i s'acabó.
0: Doncs Laura Capdevila, escoltem aquesta cançó, Ai, ai, ai.

0: Acabarem presentant el disc d'aquesta setmana amb la Laura Capdevila, una cantautora de Barcelona. El seu nou EP, que sortirà aquests propers mesos, es diu Fum, Gavines i Ones. Ens has dit abans que ets una mica tímida, Laura. Quan puges als escenaris, com et sents?
1: Quan pujo als escenaris sí que hi ha aquest factor adrenalínic que fa perdre una mica la timidesa. Sobretot cantant com les meves cançons, és com un moment que a mi se'm fa com estar molt despullada. Llavors, sí que és veritat que quan potser canto amb algun altre grup o amb una altra cosa, no hi ha tanta timidesa, però no sé per què amb les meves cançons em sento com una mica despullada i crec que això també fa que sigui com molt més especial com per mi.
0: Què és el que t'agrada més, doncs? Tocar en escenaris més petits, més íntims o més grans?
1: Jo crec que per la música que faig, escenaris petits i com un ambient acollidor, crec que funciona més, però tocar en escenaris grans crec que és molt guai i també és una experiència i també m'agrada, la veritat.
0: I com ho fas, doncs, per treure't la timidesa i confiar realment en tu? Parles de l'adrenalina, però tens algunes tècniques o altres coses que fan que realment hi arribes?
1: Crec que no hi ha res com concret, però crec que és fer la primera passa i un cop ja estàs com a sobre l'escenari ja és com un play, no? Que no hi ha una pausa. Llavors és com confiar i intentar disfrutar, no? És com apagar aquella veu interior que tenim els músics a vegades. I ui, llavors amb aquesta idea pues se't va oblidant una mica a mesura que va passant el bolo, que està sobre un escenari i la gent està mirant.
0: I doncs ara acabarem parlant de la cançó que es diu Ones. Ens pots explicar a qui li cantes aquesta cançó?
1: Aquesta cançó també té com un significat que cada un pot entendre'l com vol. Jo el vaig pensar com qualsevol acció té una reacció, però alhora quan tu reps i tu emets una reacció també és una acció cap a un altre lloc. Llavors és com aquesta idea de flux, no? De que ens influenciem com els uns als altres i de fet hi ha una frase d'Ones que crec que és com el que millor ho pot explicar, que diu ets la reacció i l'acció alhora, ets la conseqüència i la causa de la inèrcia d'altres ones.
0: Al final acabes dient o pots quedar-te aquí, potser ho dius en el sentit doncs de que a vegades no cal donar una opinió o no cal tenir cap reacció.
1: Sí, crec que un dels motius, un dels significats possibles és aquest, no? Que és al final és donar l'opció, no? De dir, bueno, està molt bé que crec que és inevitable que ens influenciem els uns als altres, però també tens l'opció de no fer-ho, encara que jo crec que és una mica impossible. Però després com aquests motius, d'aquestes reflexions que s'han plantejat, és com potser la idea de preguntar-se a un mateix si de veritat no vol deixar-se portar per aquest flux, no? És com és una mica obert al final, per això et dic que és com una lletra que potser no té com un motiu concret i és extrapolable com a qualsevol mundial o qualsevol altra cosa o el dia a dia.
0: Doncs Laura Capdevila, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres a l'antena de Ràdio Arrels per presentar-nos el teu treball.
1: A vosaltres.
0: I ens acomiadarem escoltant la cançó Ones de la Laura Capdevila.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'adic Celeste, 6 anys. M'agrada l'estiu perquè va anar a dormir a la muntanya.

amb ulls morts i el cap cor. Han perdut el rumb, la via, el camí. Sàpigues, sàpigues ratllar.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Per a les properes jornades s'imposa una dorsal anticiclònica. Això vol dir una pujada de les temperatures, com els dies precedents, amb vents de mar, excepte a Cerdanya i Capcí, on més aviat són de direcció sud-sud-oest al matí. El cel no fa net del tot, hi ha núvols alts que deixen tanmateix passar el sol. A la mitja jornada, l'aire s'enfila per les valls de la Tet i del Tec d'oest a est, porta núvols, el cel és oratjós, amb possibles breus tempestes als relleus. Les màximes previstes avui, 26 als Angles, 27 a Llívia, 29 a Jújols, 32 a Prada, Mula Ternera, al Soler i Salses, 33 a Llauró, 31 a Sant Andreu i Prats de Molló, 36 a Reiners i 29 a Portvendres. Fins a diumenge pujarà la temperatura fins al llindar dels 40 graus. A cotes baixes estem en situació de nit dites tropicals. Avui és Santa Susana. Per Santa Susana es cull les herbes per la tisana. L'11 d'agost de 897 mor Guifre el Pilós, que la llegenda fa néixer ja. El mateix dia, molt més tard, de 2007, al Ripollès, mor Lluís Maria Xirinacs, sacerdot i polític català independentista.
6: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: 100% en català.
7: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lluís Llach.

Hem sentit a l'estació de Lluís Llach, que és un músic català nascut l'any 1948 i que va passar la seva infantesa al vilatge de Verges, al Baix Empordà. Va ser l'últim dels músics que es va integrar als 16 jutges i és capdavanter de la nova cançó i el cantant català més conegut arreu del món. Llach ha destacat amb un repertori molt divers i amb cançons molt compromeses políticament que farien que a principis dels 70, encara amb la dictadura franquista a l'estat espanyol, hagués d'exiliar-se a París durant 2 anys. Allà actuaria al Teatre Olímpia en un famós concert i coneixeria altres grans compositors d'abast internacional. El concert més destacat de Lluís Llach va ser el 6 de juliol del 85, quan va omplir el Camp Nou de Barcelona en un dels concerts més grans que s'havien fet a Europa fins aquell moment. Ja de més gran, Llach ha deixat la carrera musical i s'ha centrat més en la militància política. Primer com a diputat al Parlament, amb la llista unitària independentista de Junts pel Sí, i posteriorment com a president de l'Assemblea Nacional Catalana.

0: acabem de sentir la cançó Laura, dedicada a la guitarrista Laura Almeric, guitarrista de Lluís Llach durant pràcticament tota la seva carrera, i a qui va compondre aquesta cançó que molta gent recorda per una interpretació al Camp Nou, al Camp del Barça, l'any 1985. L'estadi era ple a vessar i Laura Almeric es va emocionar en un moment donat de la cançó per les circumstàncies, cosa que no li va deixar acabar aquesta cançó, i va ser un moment molt emotiu i molt recordat. Laura Almeric va morir el 14 de juny del 2019 amb 78 anys i a l'enterrament Lluís Llach li va voler dedicar aquesta mateixa cançó al piano, i de fet Lluís Llach també es va emocionar interpretant aquesta cançó una estona abans del que s'havia emocionat ella al camp del Barça, cosa que va ser també una manera involuntària doncs, de dedicar-li a aquesta cançó. En tot cas, amb Laura de Lluís Llach hem arribat a aquests 10 minuts per repassar la història musical en llengua catalana. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lluís Llach.
1: Ràdio Arrels.

cosa dels vents, a la barca en el mar, portada pels corrents, a la brisa que corre per l'herbatge del pla, a l'esquiva remou de la font rocaïa. Afegiré el teu nom a la fuita del temps.

a far girar el teu nom a la fuita del temps, a cada cabell blanc del meu envaïment, a llàgrimes de Déu

0: Petites veus d'arrels. Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
1: Estem a Sant Miquel de Cuixà amb Olivier Poisson, l'organitzador de les jornades romàniques. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Aquestes jornades romàniques ara és el gran lloc on se troba molts especialistes de l'art romànic d'Europa i a vegades del món.
2: Sí, sí, sí, es pot dir això, però n'hi ha molts altres també. El que tenim aquí és una llarga tradició, ja que són les 57enes diades de Cuixà, doncs fa doncs més de 50 anys que celebrem cada any aquest encontre.
1: Sense parada? El Covid, potser?
2: Sí, el Covid vam saltar un any.
1: Quin és el tema d'aquest any?
2: Aquest any les diades es diuen tutoyer le ciel, és a dir, el diàleg entre els monuments i la muntanya, l'elevació, això del fet de les torres, de les capelles altes, dels santuaris de muntanya al damunt d'una elevació important. És un tema, bé, un tema particular, però que està representat en molts llocs d'Europa.
1: Sí, la romànica hi ha, evidentment, edificació amb terres de plana, molt terres de muntanya, i doncs això vol dir que hi ha cosa molt, molt elevada. Quin seria els llocs més emblemàtics que tutegen el cel?
2: No, és a dir que hi ha diversos casos, és a dir que, per exemple, la devoció a Sant Miquel és ben coneguda com una devoció que s'exerceix molt sovint a dalt d'una muntanya, perquè l'arcàngel, com es diu, es va manifestar al Monte Gargano i és associat a les muntanyes, perquè l'arcàngel és també el cap de l'armada, de l'armada celeste, i doncs és associat a la força, a la violència d'una certa manera, i doncs els llamps dels temporals que sovint cauen damunt de les muntanyes fan que aquests llocs són especialment dedicats al culte de l'arcàngel. I aquí a Cuixà no podem oblidar que és dedicat a Sant Miquel, perquè som als peus del Canigó.
1: Hi ha voluntat clara dels edificadors de construir com més amunt millor, per ser més a prop del cel?
2: En certs casos, sí. Per exemple, tenim aquí a la vora el monestir de Sant Martí del Canigó, que és una voluntat especial expressada del comte de Cerdanya, que al moment al voltant de l'any 1000 va voler fer una fundació a damunt d'una muntanya per també fer una cosa molt precisa que, sense dubte, feia part de la seva visió de la possibilitat de la vida monàstica i de la redempció. Sí.
1: Quins seran els plats forts d'aquesta edició 2026?
2: Bé, com sempre, tenim un panorama prou extens, prou ample del tema, amb conferenciants que venen de diversos països d'Europa, com sempre, de Catalunya, d'Itàlia, de Suïssa, de Gran Bretanya, de França, òbviament. I doncs hi ha unes reflexions, potser, d'un tema general, que significa l'elevació en aquest pensament religiós de l'edat mitjana, que són els tipus d'edificis, com per exemple, bé, ja n'hem parlat del monestirs que són al cim d'una muntanya, però també a dintre d'uns altres edificis, que significa la capella alta, aquella que està situada a una torre o damunt d'una església, perquè quin significatiu, quina devoció particular, i també una reflexió més general sobre les torres que poden ser els campanars dels pobles, que poden ser també torres en aquesta època que serveixen a l'habitació.
1: Els conjuradors és més recent?
2: Ah, El conjurador, evidentment, acabarem les diades d'enguany amb una sortida al conjurador de Serrallonga, perquè evidentment ell és situat a dalt de la muntanya o del munt que està just a la vora de l'església, i que el conjurador és el lloc on quasi la liturgia s'afronta amb els elements, eh? És a dir, que en cas de temporal, en cas d'amenaça, finalment l'amenaça meteorològica té una gran importància en aquesta època, on l'agricultura és l'única riquesa, o quasi, evidentment que la liturgia permet al prevere de conjurar la sort, de conjurar la força dels elements. I doncs a Serrallonga està molt evocador, ja que és situat a damunt d'una muntanya que domina tot el país, domina l'església mateix, i es pot pensar que allà es podia conjurar el cel, no sé, o les forces del cel.
1: Les jornades romàniques és unes jornades per especialistes. Què podeu dir per fer venir, o com se pot interessar unes persones que no són especialistes, que no són que potser són ingenus, novates en l'art romànic?
2: Bé, les diades de Cuixart no són dedicades als especialistes. Cert, evidentment, tenim un nivell d'exposició, de conferència, que és un nivell universitari, es vol. Però els temes, els edificis que comentem, les obres d'art que presentem, són accessibles a tots i totes, i que si un té una afició particular al passat, a l'arquitectura medieval, a l'ambient que procuren aquests monuments que ens envolten, poden venir a seguir les diades. No hi ha cap baratge que impedeix a la gent de seguir-les, i és molt accessible, perquè tots els nostres conferenciants són professors que tenen com a mestier d'ensenyar a la gent i de fer-se comprendre.
1: Per tenir el programa complet, una web?
2: Sí, a la web de Cuixart, que és www.cuixart.org.
1: Olivier Poisson, aquest primer semestre 2026 s'ha fet recerques, obres aquí a Cuixart, amb l'esperança de descobrir el cos o la tomba de l'abat Oliba. Finalment, això potser és el que es pot dir el Graal, però finalment, què podem dir d'aquestes recerques?
2: Bé, aquestes recerques no són acabades, no són finalitzades, perquè estem a l'espera del report dels arqueòlegs. Cal dir que en un primer temps vàrem fer reconeixements sense destrucció, amb un radar, i que doncs havíem detectat a la cripta, en certs indrets, que podien ser d'unes sepultures més o menys privilegiades, una particularment que aparava a l'axe de la porta d'entrada de la cripta del Pessebre. Però bé, les excavacions van tenir lloc aquest mes de gener, i encara que no tenim la conclusió, el report definitiu, ja es pot dir que no es tracta de l'abat Oliba, perquè el cos que hem identificat estava d'una persona jove, i que l'abat Oliba va morir a prop de 70 anys, doncs, el fet és també aparegut que aquestes sepultures són anteriors a la construcció de la cripta de Cuixart. Doncs revelen una strata d'ocupació del lloc que sigui més antiga.
1: Hi ha una nova campanya prevista?
2: No, perquè aquesta recerca estava financiada amb un mecenatge d'una persona que al llarg del mil·lenari de Montserrat i de la celebració, doncs, de la fundació de Montserrat per l'abat Oliba, volia saber si es podia guanyar quelcom. I de fet, com sempre amb l'arqueologia, hem guanyat noves qüestions.
1: Sí, és que volem resposta, i finalment acabem amb preguntes. Com ho tenim, les obres també de la tribuna?
2: És a dir, el projecte, ja sabeu que és un projecte molt important, que ja es desenvolupa des de fa 10 anys i més de 10 anys, i que ara hem fet molts passos, perquè s'ha restaurat l'edifici de la casa del sagrista major, li hem posat hem tot adobat, li hem posat finestres, pisos, etc. Probablement hi ha encara molt, molt a fer de tota l'adequació interior i, evidentment, projecte, a dins del projecte hi ha la reconstitució de la façana de la tribuna. Doncs hem fet uns passos, és a dir que hem desmuntat els fragments que havien estat reusats als anys 50 per fer una porta de l'església. Els vam reunir amb tots els altres que ja teníem. Tot això va ser digitalitzat i és en curs d'estudi per plantejar un model de, evidentment digital, de la reconstrucció d'aquesta façana. I bé, ens falten encara uns mesos i anys de treball per arribar-hi.
1: I una crida als donatius?
2: Ah, com sempre, per al projecte i més enllà de tota l'activitat cultural que fem aquí a Cuixà, tenim un fons de dotació, el Fons Sant Miquel de Cuixà, a qui podeu aportar la vostra donació en les condicions fiscals i legals vigents i que podeu trobar a LOASO, Fons Sant Miquel de Cuixà, i podeu aportar la vostra contribució.
1: Olivier Poisson, moltes gràcies.
2: Gràcies.

gosset perdut que prega una carícia. Vas omplir de colors la foscor del meu llit.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Per a les properes jornades s'imposa una dorsal anticiclònica. Això vol dir una pujada de les temperatures, com els dies precedents, amb vents de mar, excepte a Cerdanya i Capcí, on més aviat són de direcció sud-sud-oest al matí. El cel no fa net del tot, hi ha núvols alts que deixen tanmateix passar el sol. A la mitja jornada, l'aire s'enfila per les valls de la Tet i del Tec d'oest a est, porta núvols, el cel és oratjós, amb possibles breus tempestes als relleus. Les màximes previstes avui, 26 als Angles, 27 a Llívia, 29 a Jújols, 32 a Prada, Mula Ternera, al Soler i Salses, 33 a Llauró, 31 a Sant Andreu i Prats de Molló, 36 a Reiners i 29 a Portvendres. Fins a diumenge pujarà la temperatura fins al llindar dels 40 graus. A cotes baixes estem en situació de nit dites tropicals. Avui és Santa Susana. Per Santa Susana es cull les herbes per la tisana. L'11 d'agost de 897 mor Guifre el Pilós, que la llegenda fa néixer ja. El mateix dia, molt més tard, de 2007, al Ripollès, mor Lluís Maria Xirinacs, sacerdot i polític català independentista.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Radio Arrels, apunta ja, 95.
1: És una versió mitja en palestí, mitja en català, d'acord?

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ens claven rendibilitat, profit. Dibuixa'm un moltó, canta'm una cançó. Que vols ser creador? Has de plorar. Ta subvenció. A quin despatx truques? Com muntar un dossier, com a la Seguretat Social sempre et manca un paper. Quan tornes evidència massa tard, és tancat. Que vols ser creador? Has de plorar de subvenció. I arribes si has tingut prou sort, de seguida te diuen us hem donat suport, ha polit amb el cafè.

cos. Continuen fent cançons, demanant caritat, baixant-se els pantalons.

Ai, sí. De subvenció. La subvenció.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo m'apel Emi i jo em distiu perquè

What is it like? What is it like after we die?

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.

1825 es va demolir la galeria occidental i es va construir a l'interior un gran seminari diocesà. El 1907, però, el seminari va ser adjudicat al departament com a conseqüència de la llei del 1905 sobre la separació dels béns de l'Església i de l'Estat, i el departament va instal·lar-hi la gendarmeria. Aquest recinte del Camposanto és l'exemple més gran i més antic de claustre funerari conservat a tots els països catalans. El Camposanto, però, no és només un lloc de repòs etern, sinó que també és un espai cultural ben viu i de gran importància per la ciutat. Al llarg dels anys, aquest claustre ha acollit una gran varietat d'esdeveniments culturals, entre els quals en destaquen el festival Live Camposanto i alguns recitals o concerts. Avui, ja que parlem de cementiris, sentirem un fragment del Rèquiem de Mozart, el famós Lacrimosa, interpretat per la Symphony Orchestra i el Gran Cor del Collegium Musicum de Berlín a la direcció de Donka Miteva.

0: Hem sentit el famós Lacrimosa del Requiem de Mozart, interpretat per la Symphony Orchestra i el Gran Cor del Collegium Musicum de Berlín, sota la direcció de Donka Miteva, avui que hem estat parlant del Campo Santo de Perpinyà, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, en FIAC 95.
3: Radio Arrels.
4: Radio Arrels. És migdia.
5: El repeteig del sol. Cada migdia a Radio Arrels.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Som el dilluns 10 d'agost. Bon dia. Pluja tot el país aquesta tarda amb unes màximes de 32 graus a la plana i 26 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 30 a Prats de Molló, 32 a Prada, 24 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol. Dimecres les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí, Capcí i Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus a Perpinyà, Serret i a Prada, 25 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol.
3: Rosselló,
1: Vallespí,
3: Conflent,
1: Cerdanya,
3: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arels, a Elna, 95.
1: Medi Ambient, a Radio Arels.
2: L'aigua ha esdevingut el més gran repte del nostre territori i encara més després de la gran crisi de sequera de 2023. Entre canvi climàtic, sequeres a repetició, la seva gestió fa l'objecte de molts debats, cadascú defensant la seva visió per aportar solucions. Per parlar amb nosaltres, Nicolas García, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
2: Nicolas, has animat un debat amb el Jérôme Suzek de la Confederació Paysanne en el marc de la Festa del Treballador Català. Penses qu'il y a una gestió comunista o, de forma general, de dreta de l'aigua?
3: Sí, en tout cas, hi ha una gestió liberal i una gestió social. I les dues s'oposen. Forçament, doncs, tu deies, és un repte local, és un repte internacional, l'aigua. És pas el sol problema. Moltes guerres, que pensem que són guerres de religió, són guerres de l'aigua. Si l'estat kurd no té, si els kurdes no tenen un estat, és perquè tenen la font de tots els països que són a l'entorn. Doncs sí, hi ha una gestió liberal de l'aigua, que és gent que els hi dones l'aigua i fan benefici a sobre, i una altra gestió que pot ser una gestió social i intel·ligent. Després, totes les gestions públiques no són pas bones gestions. S'ha de gestionar l'aigua de forma diferent avui, s'ha de gestionar l'aigua. Però sobretot el que hem de fer junts és treballar l'adaptació del canvi climàtic, però sobretot a la lluita contra aquest canvi climàtic. O sigui que avui, què fem de l'aigua? Què en fem? Com l'utilitzem? Com els pagesos l'utilitzen? Com la ciutadania l'utilitza? Com les col·lectivitats, els ajuntaments l'utilitzen? És aquest el tema. Què en fem? Qui la controla? Qui la gestiona? Aquí, doncs, això necessitem un debat nacional important. Avui la llei que s'ha votat ahir és una llei que treu mitjans d'intervenció a les agències, a l'agència de l'eau, que diuen aquí, que és una cosa específica francesa que no hauria de dependre de l'Estat, perquè nosaltres la financem quan paguem el nostre metre cúbic d'aigua. Donen més poder als prefets, avui, aquesta llei, donen més poder als prefets, vol treure poder a l'agència de l'eau, a OCLE, a les comissions locals de l'aigua, i aquest és pas la bona via. La bona via és avui reflexionar com sembrem l'aigua, o sigui, com ajudem al canvi climàtic, com vegetalitzem, plantem arbres, segon, com produïm, què enviem com gasos a dins l'aire, doncs sembrar aigua, això és sembrar aigua, perquè això fa ploure al final. Segon, com la repleguem? O sigui, avui com som organitzats? Quan plou, l'aigua va a tuberies que va directament al mar. Avui hem de desempermeabilitzar, doncs, vegetalització per tot i impermeabilització. O sigui, quan l'aigua cau, la recuperem i les toquem, no pas a megabassines, però sota la terra, que és el millor lloc d'estocatge de l'aigua, és sota la terra. I doncs hem d'anar a la desempermeabilització dels pàrquings, que quan hi ha construccions, que l'aigua de pluja entri directament a la terra. Tota la política de l'aigua s'ha de pensar de forma diferent, perquè hi ha el canvi climàtic, però hi ha la qüestió de l'adaptació, ho torno a dir, però hi ha la qüestió de com podem ralentir el canvi climàtic. I tenim que caminar sobre aquestes dues cames, perquè si no anem coixos, i quan vas coix no vas bé.
2: Parles d'oposició, doncs, d'opinions, doncs la gestió es fa de manera liberal, doncs, amb la dreta, doncs, i de manera social amb els partits d'esquerra. Qui pren més decisions ara, per exemple, per aquesta gestió en el nostre territori?
3: Bueno, avui hi ha una tendència, me sembla, nacional que l'aigua, hi ha una presa de consciència que l'aigua ha de ser pública, almenys la producció de l'aigua. Jo militava molt per un sindicat de producció, o sigui, l'aigua que treus del riu o de les capes i que portes a Château d'Eau, Després la distribució és una altra lluita, una altra lluita. Doncs l'aigua ha de ser la propietat comú, ha de ser pública. Avui, teòricament, ho és, perquè els qui són amos de l'aigua són o els batlles o els presidents de mancomunitats. Però la realitat no és aquesta. La realitat és que quan la dones a gestionar a una empresa privada, com ha sigut el cas de l'Aglo, a l'Aglo de Perpinyà, són ells que decideixen, al final són ells que decideixen, aquestes empreses. I, per exemple, si tens quatre pobles petits, o cinc, que passen a l'aigua pública, però que tens l'Aglo, que és el mercat més gros francès del 2024, o sigui, és el mercat públic més important de tot l'any, a tot França, doncs quants municipis han de passar en públic per compensar una privatització, perquè per una part ha sigut una privatització, perquè en el mar de l'Aglo n'hi havia que eren en privat amb Veolia, d'altres eren amb la SOC, però d'altres tenien una gestió pública de l'aigua i aquests l'han tingut que abandonar a la força. Els batlles no han pogut fer d'altra forma perquè han delegat la competència que ha de fer-ho. O sigui, doncs, en acabat, no vull ser massa... No, hem de sortir una mica del schema, no? Perquè hi ha gent d'esquerra que privatitzen l'aigua també, doncs és una concepció, i hi ha gent de dreta que la torna en pública, doncs no, però és una qüestió fonamental. Qui ha de gestionar l'aigua? I sobretot, com donem els mitjans als ciutadans de donar l'opinió? Perquè aquí avui el debat, tu has vist, hi ha gent que tenen propostes, que tenen, i no les poden expressar en llocs adaptats, en llocs creats perquè els ciutadans diguin, voilà, no, la gestió de l'Uixi, no, perquè no gestiones l'aigua de la mateixa manera a Elna que a Lira. No la gestiones mateix si tens tres rius al territori i si no en tens. Hi ha moltes formes de gestionar. I doncs, per això, la ciutadania és important, la pagesia és important, tota la pagesia, no tan sols els que són pagesos industrials, però també els que són permacultors, els que tenen un tros de terreny i que volen viure d'això sense posar pesticides ni herbicides ni coses d'aquestes. Doncs l'aigua ha de ser un debat nacional i s'han de donar mitjans a la força, s'ha de forçar perquè els ciutadans puguin donar l'opinió en tots els llocs on se decideixen. No s'ha, i avui me sembla que el que s'ha fet amb aquesta llei du Plan 2 és d'allunyar encara més de la ciutadania la gestió de l'aigua. I això no és pas bo.
2: Parles d'accions ciutadanes, que seria bé que els ciutadans facin més accions. En relació amb això, els projectes urbanístics tenen una repercussió sobre aquesta gestió, com per exemple el golf de l'Estany de Vilanova de la Rau?
3: Naturalment, un golf pren aigua i que la prengui on la prengui, és aigua que faltarà en un altre lloc. Si prenen aigua a la terra, a les capes, faltarà. Si prenen aigua al lac, faltarà per un altre ús. I és una decisió política. O avui vols, per exemple, desarrollar una pagesia, una agricultura que pugui alimentar la gent dels pobles, etc., que sigui econòmica en aigua, o un projecte que fas golf i urbanitzacions. Això és una decisió política, encara que sigui presa per una alcaldessa de Vilanova, és una decisió política. O decideixo de tenir terres on els pagesos puguin instal·lar-se, o que no s'instal·li però que deixi entrar l'aigua, o fer un model econòmic que sigui de tipus urbanitzacions per a la gent rica, que això serà així, i un golf, hi ha un golf a Sant Ciprien, hi ha un golf a Montescot, necessitàvem pas un golf a Vilanova de la Rau. És una tria política, i si els ciutadans i els partits polítics no ho porten, això, els electes ho portaran pas, perquè si ets minoritari amb una, si ets minoritari amb una assemblea, votes per el que peses, i si no, Not aquí.
2: Parles donc de tot això i de les decisions de polítics i doncs aquesta falta doncs, de ciutadania, tot i que els ciutadans han lluitat en contra d'aquestos com els angles i com el Villanova de la Raó. Quines són per tu les solucions per sensibilitzar els ciutadans com tot com els polítics, potser, perquè dius que poden ser de dreta o d'esquerra, quines són les solucions, en el teu sentit, potser, per sensibilitzar aquestes persones?
3: Primer, els partits polítics, tots plegats, tots, els esquerristes, inclosos els ecologistes polítics, tots han de fer entrar a la seva reflexió la possibilitat de salvar de fer viure millor la gent i de ho fer viure sense contradir la naturalesa, sense cap contradicció amb la naturalesa. Això és un repte, perquè el meu partit mateix privilegiàvem la producció perquè tothom tingués el seu cotxe, anar a la seva màquina de rentar, i descuidàvem potser l'altra part important, és que podien fer respectant la naturalesa. No. Tots els partits polítics, perquè els qui donen impressió a la gent que cal respectar la naturalesa i continuar rentant la roba a la mà, tampoc serveixen la causa, no m'entens? Doncs tots els partits polítics han de pujar en competència, tots, i han de conciliar el medi ambient amb el benestar de la gent, de la població, tot el que fa que és el benestar. I doncs, això, si els partits polítics porten això, quan tindran els electes, podran fer canviar les coses. Podran fer canviar les coses, perquè l'assemblea departamental, per exemple, la nostra assemblea, és l'imatge de lo que la gent volen. Són la gent que voten. La gent, si em vas votat per tal o tal programa, són ells. Doncs cal fer, i són els partits polítics que porten les idees, doncs cal fer pujar això dins de la societat, perquè al final, quan arribis a les assemblees on se decideixen les coses, tinguis gent que diguin no, això no ho podem fer, això no ho farem, s'ha de fer d'altra forma. Per exemple, la decisió de vegetalitzar tot el departament s'ha de decidir amb les assemblees, no? Doncs si jo vaig allí i faig la proposta de plantar 200.000 arbres i que te riuen el nas, no ho farem avançar. La gent poden dir que els electes no serveixen de res, però la gent que no fan avançar les coses tampoc serveixen de res.
2: Nicola García, vicepresident del departament, moltes gràcies.
3: De res, gràcies a vosaltres.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
4: Cada dia i cada hora en català.
6: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan.
4: Bon dia. Teniu encara 5 dies per votar per Pirineu Catalana.
3: Avui vols tornar sobre el tema dels incendis. Sembla que hi ha una fatalitat en els grans incendis.
4: Diria que més que una fatalitat, nos cal aprendre a viure amb els incendis al nostre costat. Per ara, una part de l'any, i d'aquí unes dècades, durant tot l'any. Ara bé, se pot intentar de combatre'ls i d'atenuar-ne les causes. Sobretot, nos hi podem adaptar. Reparar, doncs, els errors que hem fet col·lectivament i posar-hi els mitjans que calgui si pensem que són una prioritat. Però fins ara no ha passat que siguin prioritaris. Ans al contrari, car retallar aquestes inversions pels incendis ha estat una variable d'ajustament del pressupost dels últims governs a França. Que quedi clar també que no tinc la solució màgica, ni la té ningú, car no n'hi ha cap, ni ara ni per temps. Ara bé, se pot provar de portar remei a algunes de les causes dels incendis o de les que faciliten llur propagació. Per les altres causes, serà més difícil d'actuar o fins i tot impossible de canviar-les en les condicions actuals. Hauríem de canviar de manera de viure. Per tant, hem de reflexionar sobre la manera d'acomodar-nos amb elles. A finals de juny, durant els dies de l'incendi de Trevillac, ja hem parlat d'aquesta plaga, sobretot des del punt de vista dels bombers i de la lluita immediata. Va ser el primer gran incendi de l'any i hem tingut sort que no s'escampi pels aspres, gràcies als bombers i als mitjans de lluita aeris. Vam seguir després, al juliol, els incendis encara més grans a Castella, als voltants mateix de Madrid, i encara un any més a les Landes, a la Girona, com fa 3 anys, a tocar de Bordeus, que ha calgut protegir, costi el que costi. És a dir, que, com a casa nostra, on el foc ha tocat Rodès, Bula Terner i Illa, els incendis d'aquest estiu han amenaçat directament zones urbanes, arribant als seus voltants immediats, fins a tocar-les gairebé. Això és nou, és una cosa nova. Ha impactat molt la gent i els polítics que veien en general els grans incendis com una cosa llunyana, gairebé exòtica, del sud o d'alguns llocs. Ara ho tenen a casa. Sempre hi ha hagut incendis provocats pels llamps, doncs naturals, o provocats per l'home, i això des de la prehistòria, per exemple, per crear pastures o camps. Però, a partir de la postguerra, han pres més grans proporcions, com el gran incendi dels Aspres de l'any 1976. En aquest cas, com pels altres, era degut a la presència de molta matèria combustible, siguin plantacions de pins o extensió del bosc i dels matolls mediterranis per l'abandó de l'ús agrícola del territori i per culpa de l'èxode rural. Evidentment, l'evolució econòmica i social i la concentració de la gent dins les àrees urbanes ho han accentuat i han fet una cosa irreversible. Per tant, més va i menys controlarem el territori. Més s'estendrà el bosc i el maquis, més s'acumularà la matèria combustible. És, doncs, inevitable que cremi. Un any aquí, un any allà, Se pot preveure, fins i tot, que en poques desenes d'anys gairebé tot hi passarà, si res no canvia. Això dit, la segona causa major és el canvi climàtic. No pas perquè provoca aquest canvi als incendis, no, sinó perquè facilita llur desenvolupament i llur propagació, amb dinàmiques de foc sempre més difícils de combatre. Sequera, baixa higrometria, canícules repetides i llargues, vent, vegetació que pateix, que és en mal estat i fins i tot que és inadaptada. Tot hi contribueix. Això també és ineluctable i s'accentuarà en pocs anys. Com que a escala dels estats o dels continents no s'han reduït les causes que provoquen el canvi climàtic, sinó que tot continua igual, tothom ha pres consciència ara que el canvi climàtic és un fet permanent, que creixerà, que facilitarà els incendis, petits, grans o enormes, com ja entenen al Canadà i a l'oest dels Estats Units.
3: I doncs què es pot fer?
4: Un aspecte que és al nostre abast és la lluita contra l'incendi quan se declara. Però costa car i les amenaces no s'acaben mai. Quan hi ha un gran incendi, com el Juna Treviac, tothom és impactat i disposat a fer sacrificis. Però que passin uns mesos o un parell d'anys i, com altres vegades, la lluita contra els incendis passarà després d'altres prioritats, com s'han vist per les comandes de Canadairs. Aquests avions, ells, són extraordinaris, els més eficaços per limitar la progressió dels incendis i per ajudar els bombers en els llocs inaccessibles. Sort que en tenim i en caldria més. Poden portar, imagineu, 6 metres cúbics d'aigua en una sola vegada i tirar-ho al foc, o sigui, com tot un camió de bombers plens, i pot omplir els seus dipòsits a una desena de segons dins un llac o dins la mar. Poden fer, doncs, rotacions ràpides si tenen un punt de càrrega a proximitat, fins a 20 rotacions per hora. Per això cal que tinguin poca velocitat per poder carregar l'aigua, com també per tirar l'aigua a prop del foc. Per tant, cal pilots segurs, experimentats i valents. Són realment gent excepcional. Avui, els Canadairs són l'eina més eficaç i necessària per combatre els grans incendis. Són avions pensats per resistir a pressions i forces considerables durant la seva utilització. Són construïts amb material anticorrosiu, tot i que cal dir que l'aigua salada, la calor de l'incendi i el fum els acabi alterant, com és normal. Malgrat ser sòlids i rústics, cal un manteniment permanent, amb sovint reparacions i peces difícils d'obtenir, perquè hi ha un sol fabricant al món, al Canadà. Els canadairs francesos són vells, perquè tenen ja uns 30 anys, i dels 12 que tenim, només 5 eren disponibles aquest mes de juliol per l'incendi de la Gironda. Sort que Croàcia n'ha enviat 2 més per ajudar-nos. És el mateix a Espanya, on, per l'incendi de la regió de Madrid, tenien només 7 canadairs disponibles sobre 14 i n'han demanat a altres estats, per exemple, el Portugal. Una cosa que tenim al nostre abast, també, ara mateix, és evitar que el foc passi pels terrenys incultes tocant els pobles, que són a tot arreu, fins a la plana. És a través de les parcel·les abandonades i no netejades, dins el teixit agrícola mateix, que corre el foc. Són elles que han propagat el foc fins al poble de Sant Andreu de Sureda el 2023. O han permès que el foc arribi enguany a les cases d'Illes o als càmpings de Canet. Molts municipis tenen la possibilitat de veure un dia pròxim un incendi arribar fins al poble mateix, fins a les cases. O només, i això no només al rere país. Per ells, el perill ve essencialment d'aquestes parcel·les abandonades i no desbrossades. Els propietaris no vol gastar diners i tampoc no vol llogar, ni amb un acord de paraula, car no podria després treure els llogaters per vendre si vol, car la legislació actual els protegeix. La protecció va contra. Doncs deixa el camp o la vinya a l'abandó. Aquí també s'hauria d'innovar o, senzillament, de fer aplicar estrictament i durament l'obligació de netejar, cosa que és difícil per qualsevol batlle, car és posar-se molts electors en contra, tots els que tenen parcel·les abandonades i les seues famílies. Qui ho farà? Se posa de moda la creació d'un cinturó de protecció al voltant del poble on s'arrasaria tot horts i camps. És el síndrome de l'assetjat. Què se faria d'aquest espai? Pregunti. Qui pagaria? Qui el cuidaria després? Només uns mesos, sense tallar o fer alguna cosa, i ja tenim el foc aquí. A més de ser un canvi important dins el paisatge, seria com preparar ja terrenys a urbanitzar, expropiant els propietaris o utilitzadors al voltant d'un poble que pot créixer. Se pot provar, si es vol, però jo no hi crec. Res no val als pagesos, de veritat, als cultius i als ramats. Però on se trobaran aquests pagesos, ja que són ells que tenen actualment dificultats a viure de la seva terra?
3: Deixem els incendis i anem ara a l'anècdota de la setmana.
4: Recordeu aquesta al·lucinant compareixença del nostre Donald Trump, retransmesa en directe a les televisions de tots els continents, i ensenyava un gran panell amb la llista de tots els estats del món a qui imposava drets de duana elevats o aberrants. Fins i tot el pobre Lesotho, un bantustan d'Àfrica del Sud, que va rebre un 50% de taxes sense saber per què. Però no ho ha fet a Rússia del seu amic i admirat Vladimir Putin. Tot això va trasbalsar l'economia de tot el món, va rebentar els tractats comercials i crear un caos que encara dura. Però diversos grans importadors americans que patien del fort augment de llurs productes importats, especialment els de l'electrònica, de l'automòbil, dels productes agrícoles, van portar queixa davant de la justícia americana i fins a la Cort Suprema, que va declarar aquests drets de duana il·legals, amb obligació de tornar els diners il·lícitament obtinguts pel govern federal trumpista. Per tant, les demandes de reemborsament d'aquests importadors, Apple, Musk i els altres, no van trigar. Finalment, l'administració Trump acaba la setmana passada de tornar-los 100 miliards de dòlars. Heu sentit bé? 100 miliards de dòlars. Són beneficis per ells, perquè no hi havien perdut en l'afer. En efecte, per compensar els drets de duana elevats, van augmentar els preus de venda. Al final, són doncs els consumidors americans qui van pagar les taxes Trump, cosa que han contribuït a crear la inflació que també pateixen. Però ara, aquests consumidors americans s'han unit per obligar les empreses importadores a retornar-los a ells els diners que han cobrat il·legalment fent pujar els preus. És a dir, que els ramats de fedes, d'ovelles, se rebel·len contra els qui les tosquilen, la llana, sobre l'esquena. I al damunt de tot això, Donald Trump, tosquilant tothom, ja que la seva fortuna personal i la de la seva família ha triplicat durant l'any i mig de la seva tornada a la Casa Blanca.
3: Moltes gràcies, Joan, i fins la setmana entrant.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
0: Rosselló,
5: Vallespí,
0: Conflent,
5: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
5: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
4: Cada dimarts, en aquesta hora, a Ràdio Arrels acollim via telefònica des de Vilafranca de Conflent en Joel Mené. Joel, bon dia.
5: Bon dia a tothom.
4: En Joel Mené, doncs, és l'home del Conflent, ens proposa l'agenda de la seva comarca, l'actualitat de la comarca i també regularment ens parla de la feina de bombers, ja que en Joel també és un d'aquests indispensables bombers voluntaris que hi ha a l'estat francès. Però, per començar, avui, Joel, ens vols parlar de tele. El Conflent interessa moltes teles i, particularment, el Tren Groc és el cas a partir d'avui amb un equip de la cadena francesa M6.
5: Una vegada més, és veritat, tindrem doncs un rodatge de la cadena de joves, més aviat és una cadena de joves, que vindrà doncs avui mateix per fer un rodatge sobre el Tren Groc. És veritat que és boniquet, el nostre famós Tren Groc, i també es quedaran aquí una mica al Conflent. Doncs en tornarem a parlar el dia que coneixerem la data de la difusió.
4: Molt bé, doncs, a la petita pantalla, el Tren Groc en els propers mesos, segurament. Concerts, els temps de concerts, també el Conflent, i en aquest cas, avui, Joel Mené, vols destacar un concert a Mercèbol.
5: S'ha de pujar cap al Priorat de Mercèbol. Avui mateix, a nit, un concert doncs, en aquest bonic lloc de Mercèbol, i em sembla que ja n'havíem parlat, és per només recordem la data.
4: El cel és protagonista més que mai aquests dies, d'un banc per la famosa eclipsi de sol, que normalment, si el temps ens ho permet, veurem demà, però també convé aixecar els ulls cap al cel per mirar doncs, tots aquests estels voladors i un dels llocs molt interessants per poder fer aquestes observacions és troba justament el Conflent a la vall de la Rutjà, perquè justament és una vall poc poblada i, per tant, amb poca contaminació lumínica.
5: És per això que hi ha aquest festival, podríem dir, que el títol és Rutjà, vall estelat, i és veritat que l'observació del cel és privilegiada, i saludem el meu company Orient del Parc Natural que fa l'explicació i la conferència i la denominació dels estels. I doncs començarà aquest festival el dia 11, doncs avui mateix, amb l'observació del cel aquí a Vilafranca, a la nit. I cada dia pujarem d'un poble a un altre. Doncs el 12 a Fullà, el 13 a Saora, el 14 a Pi i el 15 per acabar al Coll de Mentet.
4: I si aquesta vall de la Rutjà té l'enorme benefici de ser poc contaminada lumínicament, és també, sens dubte, el cas de les Garrotxes, que després d'observar el cel o abans ens conviden a uns concerts, a un festival per les esglésies de les Garrotxes.
5: I les Garrotxes, quina terra salvatge i protegida. I és veritat que aquest festival de les Garrotxes és interessant, sobretot per veure les petites esglésies dels petits pobles tan bonics de les Garrotxes. Doncs s'ha de fer doncs, el primer concert a l'església de Codies de Conflent el divendres 14, l'endemà, dissabte 15, al Cants de la Terra, a l'església d'Aiguatebi, i el diumenge 16 a l'església d'Evol amb un trio de músics.
4: I el dia 14 d'agost, Joel Mené ens vols parlar també d'aquesta festa de l'estiu a Soignàs i Marians.
5: És la festa ben bé de l'estiu i els dos petits pobles que són agermanats, que viuen junts, Soignàs i Marians, fan la festa doncs, com cada estiu el 14 d'agost, doncs, si la gent vol aprofitar per pujar a la fresca.
4: Encara que no ens agradi dir-ho, l'estiu i les vacances, pels qui en tenen, doncs van acabant-se, i és per això que queden uns pocs mercats de productors de la vall de la Rotja que no cal mancar.
5: En parlem cada setmana i doncs cada dijous canvien de poble del vall de Rotja, i doncs els tres pròxims mercats de productors d'aquest vall tan famós i privilegiat de productors i de bons productes serà doncs el dia 13 a Saora, el 20 a Pi i per l'últim, amb un concert també, el 27 d'agost doncs, a Saora Tornà.
4: Per acabar, ho dèiem, Joel Mené, ets també bomber voluntari aquí al Conflent, a Vernet, i com a tal, i com a ciutadà, ben segur també, doncs vols retre un homenatge a unes persones que, com tu, lluiten cada any, cada dia, contra els incendis.
5: És veritat que a l'hivern, sovint, aquí a Radio Res, també en parlem de les cremes controlades, dels focs controlats a les muntanyes, que sobretot netejant la muntanya fan que l'estiu no tenim, si cal, tants focs a les nostres muntanyes aquí del Conflent i neteja. I doncs cada any ho fan i ho fem amb l'ajuda d'un regiment de l'armada francesa de bombers militars, que són de Nogent-le-Rotrou, que venen expressament a l'hivern per fer aquestes cremes controlades amb seguretat. I recordem que ara estem a l'estiu i potser la gent no ho saben, però aquest regiment que baixa a l'hivern per fer les cremes també baixa a l'estiu per ajudar-nos a la lluita contra els incendis forestals d'estiu. I desgraciadament aquest regiment aquí a la terra catalana s'han perdut 3 soldats, 2 a Coyura i 1 a Bages, i doncs en parlo perquè cada any el 12 d'agost saludem la memòria d'un jove soldat que es diu Xavier Lacrica, que s'ha mort a un camió de bomber passant a la giratòria de Baja. I doncs era l'any 1987, el 12 d'agost. No descuidem la seva memòria.
4: No els descuidem, doncs, si els hi donem, et donem també doncs, les gràcies per aquest treball. Gràcies també a Joel Mené per ens proposar cada setmana totes aquestes agendes, notícies que comparteixes, malgrat les teves nombroses feines, ho dèiem, bomber voluntari, cronista, totalment benèvol, i te n'agraïm per Ràdio Arrels i també, entre altres, doncs, portes al bar El Canigó de Vilafranca de Conflent, que suposem demana molt de treball també aquests dies. Joel, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
5: Adéu, adéu.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
0: El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.

0: crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Els mapes de les pistes d'esquí o la il·lusió d'uns hiverns imaginaris. Bon dia. Els mapes de les pistes d'esquí són molt més que un simple plànol informatiu. Segons Conversation, aquests documents representen un paradís blau i blanc estilitzat sobre el paper que construeix un imaginari d'hivern immutable, quasi utòpic, on els vessants de les muntanyes apareixen sempre nevats i el cel sempre blau. Però aquesta imatge idíl·lica s'allunya cada vegada més de la realitat del canvi climàtic. Aquesta anàlisi, publicada per geògrafs especialitzats en climatologia i que comenta The Conversation, revela que aquests plànols perpetuen la màgia d'un hivern etern per a aquells que poden permetre's aquests llocs de neu. El problema és que mostren una blancor uniforme a totes les altituds i orientacions, cosa que no té res de realista, fins i tot abans del canvi climàtic. En realitat, la qualitat i el gruix del mantell de neu varien segons el pendent, l'exposició i el vent. Pierre Nova, un cartògraf emblemàtic d'estacions d'esquí, va admetre obertament aquesta manipulació. La seva feina consistia a enganyar força per fer les estacions més atractives, ampliant els fons respecte als primers plans. Però hi ha un engany encara més greu. El cel sempre apareix serè i blau, quan en realitat esquiar requereix que hagi nevat o estigui nevant. Els plans mai mostren neu o pluja caient, tot i que molts dies estan marcats per a

0: Flash.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som el dimarts 11 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, Conflent, Capcí i Cerdanya amb 32 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat amb 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 24 al Capcí i 27 a Cerdanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada i 15 a Manlluís i a la Tor de Querol.

0: La tarda pluja a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Radio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

Amb els llums apagats, el Peugeot 407 blanc es va aparcar silenciosament a uns 50 metres d'on es trobava el cotxe dels policies de la policia judicial. Els dos homes que l'ocupaven tenien una vista perfecta de la casa i del cotxe on estaven en Callard i Naberto. Vestien roba de color negre. Tots dos es van ficar l'auricular que els permetria romandre en contacte i van abaixar-se als passamuntanyes. Uns minuts abans, havien sentit la conversa que en Costas havia mantingut amb en Callard, assabentant-se d'aquesta manera del lloc de la trobada. També sabien que el sistema d'escolta de la policia judicial, connectat a un simple telèfon mòbil que el seguia a tot arreu, havia estat descobert. Sabien el que havien de fer i també que tenien poc temps per fer-ho. Tal com havien previst, van connectar per radiocontrol una càrrega explosiva per malmetre les antenes GSM que comunicaven Port-la-Novella amb la resta del món. Aquesta operació els deixava un mínim de mitja hora abans que intervinguessin els equips de manteniment. Durant aquest temps, els policies que vigilaven no estarien en contacte amb ningú. Discretament i sense fer cap soroll, van sortir del cotxe. Un va anar al llarg del canal en direcció a la part del darrere de la casa. L'altre va col·locar-se darrere d'un mur de pedres i va desplegar el seu fusell amb visor telescòpic versió nocturna, gràcies al qual podria assegurar-li una bona cobertura al seu company. Quan va arribar a la casa, va veure que tenia la sort de cara. A la planta baixa hi havien algunes finestres que donaven directament al canal. En va forçar la primera sense cap mena de dificultat i va entrar dins d'una habitació ben fosca. Al fons del passadís, darrere d'una porta entreoberta, va veure llum i va sentir unes veus. Mentre s'acostava en silenci, va treure la seva arma. Volia corregir l'error que havien comès al cap Bear, al no adonar-se'n que la científica portava amagat un mòbil encès en una butxaca. En el moment que la van treure del cotxe per llançar-la des de dalt del penya-segat, ella el va treure escridassant. De sobte van haver de disparar contra ella i el telèfon mòbil va caure al buit. Després van haver d'improvisar. Per sort, el micro de la policia judicial els havia donat les informacions necessàries per salvar l'operació. Només faltava neutralitzar d'una vegada per totes el curiós corresponent de la Laura Blanchet. Els resultava un tan estrany que aquest no hagués anat directament a la policia.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Pues ja heu fixat com el que semblaria ser el mateix mot pot ser, segons com, masculí o femení i canviar de sentit? Ja hem parlat del terra i de la terra, del llum i de la llum. I bé, cada pas confondre, tampoc, un ordre, el masculí, que designa l'arranjament que feu de les coses, sus el vostre despatx o al garatge, sabeu que has posat ordre. Ordre amb una E final. I el verb és ordenar. Que cal pas confondre, doncs, amb una ordre. I sempre amb una E final, mel femení. Una ordre és una obligació, un manament que cal obeir. Menys i calla. Això és una ordre. I el verb és també ordenar. En francès, ordre pot servir també per una confraria, un institut religiós o militar. En català, per això, tenim un mot particular. Ordre. Un ordre. Com, per exemple, l'ordre dels templers. Un altre mot molt comú és el fi. El masculí és l'objectiu, la finalitat. Coneixeu la frase que diu els fins no justifiquen els mitjans. I hi ha la fi, el femení, que designa el final. I així arribem a la fi de l'emissió.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
5: Radio Arrels.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest 5 d'agost Molitja ha celebrat un aniversari especial relacionat amb Pau Casals.

0: Joan Miró, antic president de l'Associació Musical Pau Casals, membre dels Nens del Vendrell, de la Colla Castellera, què s'havia passat a l'agost de 1966?
1: Doncs mira, l'agost del 66, recordant que el 64 ja s'havia fet una primera incursió de vendrellencs a Prada i en ocasió del 90è aniversari del mestre Pau Casals, es va la societat civil del moment va organitzar una vinguda a Prada a felicitar el mestre. Aquell moment no era Prada, sinó que era a Molitx. Va ser una aventura perquè es van haver fer un passaport col·lectiu de totes les organitzacions participants i aquest passaport col·lectiu tenia que explicar on anava. No podia dir que anava a Prada a veure el mestre i van dir que anava de peregrinació a Lourdes. Però, bé, la vinguda doncs, va ser un èxit, el van anar a felicitar a Molitx els sardanistes, els cors d'enclaver personalitzats amb la lira vendrellenca, els castellers nens del Vendrell, sardanes, el cor Orfeó. Va ser un èxit, una moguda importantíssima de vendrellencs, i d'això avui en fa 60 anys. Però és que fer 60 anys d'això el Vendrell, a part de que és molt important, resulta que això coincideix també en el centenari de la Colla Castellera, els Nens del Vendrell. I també en un any, casualment, que és el 150 aniversari del naixement de Pau Casals i encara, si m'apures, el 70è del Cor Orfeó Parroquial, que també va ser una de les organitzacions que fa 60 anys va venir. Per tant, és una avinentesa especialíssima pels vendrellencs i per això avui ens hem reunit aquí i hem agraït moltíssim l'homenatge que ens ha fet l'Ajuntament de Molitx.
0: Al matí, Pedres i Memòries ha fet visitar als participants els llocs on va viure el violoncel·lista vendrellenc durant les seves estades al poble termal. Aleshores vivia a Puerto Rico i solia venir a Molitx quan venia a tocar pel Festival de Prada o a Europa. A les 11, en el marc del Festival Casals, en el programa Joves Talents and Friends, ha actuat el Quintet de Vent Català Borràs.

Xum, al Saló del Gran Hotel Termal, al lloc mateix on assajava Casals i on encara hi ha el piano del mestre i un bust que el representa. Al sortir del concert sonava el cant dels ocells al carrió de l'establiment termal

Inaugurat el 1959, la gran campana és dedicada a Marta, l'esposa de Pau Casals.

0: A Molitch, avui hem celebrat una cosa molt important.
1: Ramon Calçada, president del Cor Orfeo Vendrellenc.
0: Hem celebrat que la gent de Catalunya Nord se'n recorda d'aquell acte. I se'n recorda d'aquell acte perquè per la gent de Catalunya Nord, la gent de Prada, el casal del Conflent i les autoritats de Molitch també, han tingut la delicadesa d'honorar aquell grup de persones del Vendrell que van venir aquí a Prada en una ocasió realment difícil, tal com ha comentat el Joan Miró abans. Nosaltres hem d'estar doncs molt agraïts i molt honorats pel fet de que vosaltres, la gent de Catalunya Nord, us en recordeu d'aquell acte que van fer els vendrellencs que van venir a felicitar el mestre en el seu 90 aniversari.
2: Doncs mira, ha sigut un dia molt atapeït, molt carregat de bones intencions i també fent això d'un recordatori de lo que es va fer ara fa 66 anys, que va haver-hi doncs, un dels grups del Cor Orfeo Parroquial del Vendrell, va vindre aquí a fer també presència i acte amb el nostre mestre. I avui doncs, estem molt agraïts precisament perquè el poble d'aquí de Molitch ens ho agraït molt i ha sigut una mútua compensació a la nostra presència i el seu bon estar que ens han donat a nosaltres.
1: Del Vendrell sempre es parla de Prada, però mai o poc de Molitch.
2: No, és que precisament nosaltres coneixem molt de Molitch, jo personalment conec el lloc on va estar precisament a la casa de Molitch, també conec el balneari i és una forma de sortir, veure a on i en quins llocs el mestre va fer la seva vida o part de la seva vida. No és tot solament Prada de Conflent, sinó solament també en un lloc tan emblemàtic com és balneari i el poble de Molitch.
1: Per acabar, l'Ajuntament del poble, després d'un intercanvi d'obsequi, l'associació Pedres i Memòries ha presentat un diaporama sobre la presència de pocs casals a Molitch.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Terra de trobadors. Bon dia, som la classe de 5è MAC del Col·legi Joan Amat de Ceret. Us presentem les Terres de Trobador, un recull de cançó d'amor cortès, u de crítiques.

0: Bon dia, us presentem la cançó Cervantes que Berreona.
1: Al segle XII, Guillem de Berguedà escriu un altre Cervantes que narra els conflictes feudals, la possessió del castell de Brull. A la comarca d'Osona, el cantant de la cançó es diu Titot, que va fer un disc de 36 cançons de Guillem de Berguedà. En aquesta col·laboració, Nachos Tarés a la guitarra.
0: El trobador explica que el rei Alfons I de Catalunya s'ha deixat agafar terres per Bascont de Cardona. El rei és el protector dels trobadors. Però Guillem de Berguedà diu d'ell que no és coratjós i que serà poc temut. El trobador compara Alfons I a Philip Auguste, que té problemes amb els anglesos. Alfons I, com el voldria conquerir València, i no pot. Per acabar la crítica, el trobador conseilla al rei de matar el bascont de Cardona.
1: Opinió, m'agrada la melodia, la veu i els instruments.
2: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 11 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, Conflent, Capcí i Cerdanya amb 32 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat amb 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 24 al Capcí i 27 a Cerdanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada i 15 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
6: Les famílies Mozart i Hafner feia anys que es coneixien. Sigmund Hafner, batlle de Salzburg, havia ajudat per fer les primeres gires per Europa del nin Mozart i de la seva germana. Més tard, quan Mozart tenia 20 anys, va fer una sonata pel casament de la filla d'Hafner i quan es va casar el fill, va fer una sinfonia

La 35, la Sinfonia Hafner, que es va estrenar el 1783 a Viena, en presència de l'emperador, que va aguantar tot el concert, cosa que no feia sovint.

El primer moviment de la Sinfonia 35 de Mozart, la Sinfonia Hafner, amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Leonard Bernstein. De la Vuitena Sinfonia de Beethoven s'han dit coses com que era benigna o inofensiva, fins i tot que era la darrera sinfonia de Haydn. Els historiadors de la música també han dit que aquesta sinfonia va servir a Beethoven de descans, per compensar les dificultats que li posava la setena que escrivia al mateix moment. Es va estrenar el 1814, dirigida pel compositor en un concert amb la setena, també, que va ser molt més ben rebuda que la vuitena.

El tercer moviment de la vuitena sinfonia de Beethoven, amb Simon Rattle dirigint la Filharmònica de Viena. Els compositors francesos de la segona meitat del segle XIX es va interessar al ritme de l'habanera. Bizet, que és l'autor de la més famosa, Massenet, Chabrier, Lalo, Saint-Saëns, Fauré, Ravel i també Debussy. El 1903, Debussy va compondre les seues estampes i és gràcies al seu segon moviment, una habanera, que va ser popular. Les va estrenar el seu amic, el pianista català Ricard Vinyes.

0: la segona de les estampes per piano de Debussy amb Alain Planas.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bonzi, je me dis que Nathan, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè m'agrada me baignar a la meva piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 11 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, Conflent, Capcí i Cerdanya amb 32 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat amb 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 24 al Capcí i 27 a Cerdanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada i 15 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: El guitarrista belga Philippe Catarina és una de les figures del jazz europeu. Ha tocat amb altres grans músics i recordaré sobretot els 6 discos que va registrar amb el trompetista Chet Baker. L'escoltarem avui amb un admirador seu, el contrabaixista alemany Martin Wind. Dic admirador seu perquè ell mateix reconeix que Caterina va tenir una gran influència sobre ell quan estudiava música. Els escoltem en un disc del 2014, New Folks.

Philip Catarina i Martin Wynn del seu disc New Folks del 2014. Quan un músic que agrada fa un nou disc, normalment la gent l'escolta repetidament. Reno García Fons i el seu disc La Vie de Bonsoir són postals del seu París personal. Recordaré que l'ha fet amb David Benitucci a l'acordió i Stefan Caracci al vibràfon.

Després de la pluja amb Reno García Fons, del seu disc La vie de Wansua del 2017. Un disc enregistrat a Copenhague el 2012 per la pianista russa Yelena Ekimov, Mats Ellersen al contrabaix i Marilyn Mazur a la bateria. Yelena Ekimov té formació clàssica, s'hi va dedicar durant molts anys i no és fins al 2010 que fa el seu primer disc de jazz.

0: Seven amb Yelena Ekimov, amb Mats Eliasson i Marilyn Mazur del disc Forget Me Not. Abans hem escoltat el guitarrista Philip Caterina i el contrabaixista Renaud García Fons.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

Farem la taula, una cervesa, patates braves, sense problemes, tot és tan fàcil, una conversa,

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo me dic Emi i m'agrada l'estiu perquè la meva àvia me compra gelat.

un pas celestial. On va tant de què tal? Si això ja és total, no som de pedra negra. Això va pujant.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 11 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alt Vallespí, Conflent, Capcir i Cerdanya amb 32 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat amb 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 24 al Capcir i 27 a Cerdanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada i 15 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcir i 29 a Cerdanya.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: A la biografia de Miquel Gil, ho torni a dir, una de les millors veus de la música d'arrel, hi trobem aquesta data. 1974, Universitat Catalana d'Estiu, Prada del Conflent. Miquel Gil coneix Vicent Torrent i Manolo Miralles. Neix El Tall. El Tall, aquest grup que durant 40 anys ha fet un treball extraordinari en el terreny de la cançó popular i compromesa en la defensa del País Valencià i dels països catalans. Miquel Gil hi va participar durant molts anys fins que els va deixar per fer un treball més personal. El 2001 va fer un gran disc amb la musicació de poetes joves, com Enric Casasses.

L'amor és Déu en barca, un poema de Riques Casasses, musicat i cantat per Miquel Gil, al seu disc Orgànic. I els Biflats són una colla de músics, de fet són una cobla, que introdueix un cert so dels Balcans. Volen fer música ballable i per això fan moltes festes majors. El seu primer disc, 2017, és Catalán Fanfarra, un tema instrumental.

Papigo, del disc català en fanfarra, dels Biflats. I acabarem a Itàlia. El 1964 es va fer un espectacle amb el nom de la cançó que torna a ser cantada, Bella Ciao. L'espectacle va marcar el començament del renaixement de la cançó popular italiana. I 50 anys més tard s'ha fet l'espectacle Bella Ciao 50 anys, amb la participació de molts cantants i músics de la música popolar. Una cançó amb l'acordionista Riccardo Tesi i la cantant Lucilla Galeazzi.

porta a Roma amb Lucilla Galeazzi, acompanyada per Riccardo Tesi, del disc Bella Ciao, 50 anys. Abans hem escoltat Miquel Gil i els de la fanfarra, els Biflats.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me diu Alice, tinc 5 anys. M'agrada l'estiu per menjar gelat.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 11 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alt Vallespí, Conflent, Capcir i Cerdanya amb 32 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat amb 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 24 al Capcir i 27 a Cerdanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada i 15 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcir i 29 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A tu i 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Medi ambient a Ràdio Arrels.
3: L'aigua ha esdevingut el més gran repte del nostre territori i encara més després de la gran crisi de sequera de 2023. Entre canvi climàtic, sequeres a repetició, la seva gestió fa l'objecte de molts debats, cadascú defensant la seva visió per aportar solucions. Per parlar amb nosaltres, Nicolas García, bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
3: Nicolas, has animat un debat amb el Jérôme Suzek de la Confédération Paysanne en el marc de la Festa del Treballador Català. Penses qu'il y a una gestió comunista o, de forma general, de dreta de l'aigua?
4: Sí, en tot cas, hi ha una gestió liberal i una

0: Producció social i les dues s'oposen. Forçament, doncs, tu deies, és un repte local, és un repte internacional, l'aigua. És pas el sol problema. Moltes guerres, que pensem que són guerres de religió, són guerres de l'aigua. Si l'estat kurd no té, si els kurdes no tenen un estat, és perquè tenen la font de tots els països que són a l'entorn. Doncs sí, hi ha una gestió liberal de l'aigua, que és gent que els hi dones l'aigua i fan benefici a sobre, i una altra gestió que pot ser una gestió social i intel·ligent. Després, totes les gestions públiques no són pas bones gestions. S'ha de gestionar l'aigua de forma diferent avui, s'ha de gestionar l'aigua. Però sobretot el que hem de fer junts és treballar l'adaptació del canvi climàtic, però sobretot a la lluita contra aquest canvi climàtic. O sigui que avui, què fem de l'aigua? Què en fem? Com l'utilitzem? Com els pagesos l'utilitzen? Com la ciutadania l'utilitza? Com les col·lectivitats, els ajuntaments l'utilitzen? És aquest el tema. Què en fem? Qui la controla? Qui la gestiona? Vet aquí, doncs això necessitem un debat nacional important. Avui la llei que s'ha votat ahir és una llei que treu mitjans d'intervenció a les agències, a l'agència de l'eau, que diuen aquí, que és una cosa específica francesa, que no hauria de dependre de l'Estat, perquè nosaltres la financem quan paguem el nostre metre cúbic d'aigua. Donen més poder als prefets, avui, aquesta llei, donen més poder als prefets, vol treure poder a l'agència de l'eau, a OCLE, a les comissions locals de l'aigua, i aquest és pas la bona via. La bona via és avui reflexionar com sembrem l'aigua, o sigui, com ajudem al canvi climàtic, com vegetalitzem, plantem arbres, segon, com produïm, què enviem com gasos dins l'aire, doncs sembrar aigua, això és sembrar aigua, perquè això fa ploure al final. Segon, com la repleguem, o sigui, avui com som organitzats, quan plou, l'aigua va a tuberies que va directament al mar. Avui hem de desempermeabilitzar, doncs, vegetalització per tot i impermeabilització. O sigui, quan l'aigua cau la recuperem i l'estoquem, no pas a megabassines, però sota la terra, que és el millor lloc d'estocatge de l'aigua és sota la terra. I doncs hem d'anar a la desempermeabilització dels pàrquings, és que quan hi ha construccions que l'aigua de pluja entri directament a la terra. Tota la política de l'aigua s'ha de pensar de forma diferent, perquè hi ha el canvi climàtic, però hi ha la qüestió de l'adaptació, ho torno a dir, però hi ha la qüestió de com podem ralentir el canvi climàtic. I tenim que caminar sobre aquestes dues cames, perquè si no anem coixos, i quan vas coix no vas bé.
1: Parles d'oposició, doncs, d'opinions, doncs la gestió es fa de manera liberal, doncs, amb la dreta, doncs, i de manera social amb els partits d'esquerra. Qui pren més decisions ara, per exemple, per aquesta gestió en el nostre territori?
0: Bueno, avui hi ha una tendència, me sembla, nacional, que l'aigua, hi ha una presa de consciència que l'aigua ha de ser pública, almenys la producció de l'aigua. Jo militava molt per un sindicat de producció, o sigui, l'aigua que treus del riu o de les capes i que portes al Château d'Eau. Després la distribució és una altra lluita. Doncs l'aigua ha de ser la propietat comú, ha de ser pública. Avui, teòricament, ho és, perquè els qui són amos de l'aigua són o els batlles o els presidents de mans comunitats. Però la realitat no és aquesta. La realitat és que quan la dones a gestionar a una empresa privada, com ha sigut el cas de l'Aglo, a l'Aglo de Perpinyà, doncs són ells que decideixen. Al final són ells que decideixen, aquestes empreses. I, per exemple, si tens quatre pobles petits o cinc que passen a l'aigua pública, però que tens l'Aglo, que és el mercat més gros francès del 2024, o sigui, és el mercat públic més important de tot l'any, a tot França. Doncs quants municipis l'han de passar en públic per compensar una privatització, perquè per una part ha sigut una privatització, perquè en el mar de l'Aglo n'hi havia que eren privat amb Veolia, d'altres eren amb la SOC, però d'altres tenien una gestió pública de l'aigua i aquests l'han tingut que abandonar a la força. Els Valles no han pogut fer d'altra forma perquè han delegat la competència que ha de fer-ho. O sigui, doncs, acabat, no vull ser massa... No, hem de sortir una mica del schema, no? Perquè hi ha gent d'esquerra que privatitzen l'aigua també, eh? Doncs és una concepció, i hi ha gent de dreta que la tornen pública, doncs, no, però és una qüestió fonamental. Qui ha de gestionar-la? I sobretot, com donem els mitjans als ciutadans de donar l'opinió? Perquè aquí avui el debat, tu has vist, hi ha gent que tenen propostes, que tenen, i no les poden expressar en llocs adaptats, en llocs creats perquè els ciutadans diguin, voilà, no, la gestió de l'Uixi, no, perquè no gestiones l'aigua de la mateixa manera a Elna que a Lira. No la gestiones mateix si tens tres rius al territori i si no en tens. Hi ha moltes formes de gestió. I doncs, per això, la ciutadania és important, la pagesia és important, tota la pagesia, no tan sols els que són pagesos industrials, però també els que són permacultors, els que tenen un tros de terreny i que volen viure d'això sense posar pesticides ni herbicides ni coses d'aquestes. Doncs l'aigua ha de ser un debat nacional i s'han de donar mitjans a la força, s'ha de forçar perquè els ciutadans puguin donar l'opinió en tots els llocs on se decideixen. No s'ha, i avui em sembla que el que s'ha fet amb aquesta llei du Plan 2 és d'allunyar encara més de la ciutadania la gestió de l'aigua. I això no és pas bo.
1: Parles d'accions ciutadanes, que seria bé que els ciutadans facin més accions. En relació amb això, els projectes urbanístics tenen una repercussió sobre aquesta gestió, com per exemple el golf de l'estany de Vilanova de la Rau?
0: Naturalment, un golf pren aigua i que la prengui on la prengui, és aigua que faltarà en un altre lloc. Si prenen aigua a la terra, a les capes, faltarà. Si prenen aigua al lac, faltarà per un altre ús. I és una decisió política. O avui vols, per exemple, desenvolupar una pagesia, una agricultura que pugui alimentar la gent dels pobles, etc., que sigui econòmica en aigua, o un projecte que fas golf i urbanitzacions. Això és una decisió política, encara que sigui presa per una alcaldessa de Vilanova, és una decisió política. O decideixo de tenir terres on els pagesos puguin instal·lar-se, o que no s'hi instal·li però que deixi entrar l'aigua, o fer un model econòmic que sigui de tipus urbanitzacions per a la gent rica, que això serà així, i un golf. Hi ha un golf a Sant Ciprien, hi ha un golf a Montescot, necessitàvem pas un golf a Vilanova de la Rau. És una tria política. I si els ciutadans i els partits polítics no ho porten, això, els electes ho portaran pas, perquè si ets minoritari en una assemblea, votes per lo que peses. I si no... aquí.
1: Parles donc de tot això i de les decisions de polítics i doncs aquesta falta doncs, de ciutadania, tot i que els ciutadans han lluitat en contra d'aquestos com els angles i com el Vilanova de la Rau. Quines són per tu les solucions per sensibilitzar els ciutadans com els polítics potser, perquè dius que poden ser de dreta o d'esquerra, quines són les solucions en el teu sentit potser per sensibilitzar aquestes persones?
0: Primer, els partits polítics, tots plegats, tots, els esquerristes, inclosos els ecologistes polítics, tots han de fer entrar a la seva reflexió la possibilitat de salvar, de fer viure millor la gent i de fer viure sense contradir la naturalesa, sense cap contradicció amb la naturalesa. Això és un repte, perquè el meu partit mateix, privilegiàvem la producció perquè tothom tingués el seu cotxe, anar a la seva màquina de rentar, i descuidàvem potser l'altra part important, és que podíem fer respectant la naturalesa. Tots els partits polítics, perquè els qui donen impressió a la gent que cal respectar la naturalesa i continuar rentant la roba a la mà, tampoc serveixen la causa, no m'entens? Doncs tots els partits polítics han de pujar en competència, tots, i han de conciliar el medi ambient amb el benestar de la gent, de la població, tot el que fa que és el benestar. I doncs, això, si els partits polítics porten això, quan tindran els electes, podran fer canviar les coses. Podran fer canviar les coses, perquè l'assemblea departamental, per exemple, la nostra assemblea, és l'imatge de lo que la gent volen. Són la gent que voten. La gent, si em vas votar per tal o tal programa, són ells. Doncs cal fer, i són els partits polítics que porten les idees, doncs cal fer pujar això dins de la societat, perquè al final, quan arribis a les assemblees on se decideixen les coses, tinguis gent que diguin no, això no ho podem fer, això no ho farem, s'ha de fer d'altra forma. Per exemple, la decisió de vegetalitzar tot el departament s'ha de decidir amb les assemblees, no? Doncs si jo vaig allí i faig la proposta de plantar 200.000 arbres i que te riuen el nas, no ho farem avançar. La gent pot dir que els electes no serveixen de res, però la gent que no fan avançar les coses tampoc serveixen de res.
1: Nicolás García, vicepresident del departament, moltes gràcies.
0: De res, gràcies a vosaltres.
2: Radio Arrels. A Salelles, 95.

0: cool breeze coming from the sea.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
2: Bon dia, Joan.
3: Bon dia. Teniu encara 5 dies per votar per Pirineu Catalana.
2: Avui vols tornar sobre el tema dels incendis. Sembla que hi ha una fatalitat en els grans incendis.
3: Diria que més que una fatalitat, nos cal aprendre a viure amb els incendis al nostre costat. Per ara, una part de l'any, i d'aquí unes dècades, durant tot l'any. Ara bé, se pot intentar de combatre'ls i d'atenuar-ne les causes. Sobretot, nos hi podem adaptar. Reparar, doncs, els errors que hem fet col·lectivament i posar-hi els mitjans que calgui si pensem que són una prioritat. Però fins ara no ha passat que siguin prioritaris. Ans al contrari, car retallar aquestes inversions pels incendis ha estat una variable d'ajustament del pressupost dels últims governs a França. Que quedi clar també que no tinc la solució màgica, ni la té ningú, car no n'hi ha cap, ni ara ni per temps. Ara bé, se pot provar de portar remei a algunes de les causes dels incendis o de les que faciliten llur propagació. Per les altres causes, serà més difícil d'actuar o fins i tot impossible de canviar-les en les condicions actuals. Hauríem de canviar de manera de viure. Per tant, hem de reflexionar sobre la manera d'acomodar-nos amb elles. A finals de juny, durant els dies de l'incendi de Trevillac, ja hem parlat d'aquesta plaga, sobretot des del punt de vista dels bombers i de la lluita immediata. Va ser el primer gran incendi de l'any i hem tingut sort que no s'escampi pels aspres, gràcies als bombers i als mitjans de lluita aeris. Vam seguir després, al juliol, els incendis encara més grans a Castella, als voltants mateix de Madrid, i encara un any més a les Landes, a la Girona, com fa 3 anys, a tocar de Bordeus, que ha calgut protegir, costi el que costi. És a dir, que, com a casa nostra, on el foc ha tocat Rodès, Boulaterner i Illa, els incendis d'aquest estiu han amenaçat directament zones urbanes, arribant als seus voltants immediats, fins a tocar-les gairebé. Això és nou, és una cosa nova. Ha impactat molt la gent i els polítics, que veien en general els grans incendis com una cosa llunyana, gairebé exòtica, del sud o d'alguns llocs. Ara ho tenen a casa. Sempre hi ha hagut incendis provocats pels llamps, doncs naturals, o provocats per l'home, i això des de la prehistòria, per exemple, per crear pastures o camps. Però, a partir de la postguerra, han pres més grans proporcions, com el gran incendi dels Aspres de l'any 1976. En aquest cas, com pels altres, era degut a la presència de molta matèria combustible, siguin plantacions de pins o extensió del bosc i dels matolls mediterranis per l'abandó de l'ús agrícola del territori i per culpa de l'èxode rural. Evidentment, l'evolució econòmica i social i la concentració de la gent dins les àrees urbanes ho han accentuat i han fet una cosa irreversible. Per tant, més va i menys controlarem el territori. Més s'estendrà el bosc i el maquis, més s'acumularà la matèria combustible. És, doncs, inevitable que cremi. Un any aquí, un any allà, se pot preveure, fins i tot, que en poques desenes d'anys, gairebé tot hi passarà, si res no canvia. Això dit, La segona causa major és el canvi climàtic. No pas perquè provoca aquest canvi als incendis, no, sinó perquè facilita llur desenvolupament i llur propagació, amb dinàmiques de foc sempre més difícils de combatre. Sequera, baixa higrometria, canícules repetides i llargues, vent, vegetació que pateix, que és en mal estat i fins i tot que és inadaptada. Tot hi contribueix. Això també és ineluctable i s'accentuarà en pocs anys. Com que a escala dels estats o dels continents no s'han reduït les causes que provoquen el canvi climàtic, sinó que tot continua igual, tothom ha pres consciència ara que el canvi climàtic és un fet permanent, que creixerà, que facilitarà els incendis, petits, grans o enormes, com ja entenen al Canadà i a l'oest dels Estats Units.
2: I doncs què es pot fer?
3: Un aspecte que és al nostre abast és la lluita contra l'incendi quan se declara. Però costa car i les amenaces no s'acaben mai. Quan hi ha un gran incendi, com el Junt a Trevillac, tothom és impactat i disposat a fer sacrificis. Però que passin uns mesos o un parell d'anys i, com altres vegades, la lluita contra els incendis passarà després d'altres prioritats, com s'han vist per les comandes de Canadairs. Aquests avions, ells, són extraordinaris, els més eficaços per limitar la progressió dels incendis i per ajudar els bombers en els llocs inaccessibles. Sort que en tenim i en caldria més. Poden portar, imagineu, 6 metres cúbics d'aigua en una sola vegada i tirar-ho al foc. O sigui, com tot un camió de bombers plens, i pot omplir els seus dipòsits a una desena de segons dins un llac o dins la mar. Poden fer, doncs, rotacions ràpides si tenen un punt de càrrega a proximitat, fins a 20 rotacions per hora. Per això cal que tinguin poca velocitat per poder carregar l'aigua, com també per tirar l'aigua a prop del foc. Per tant, cal pilots segurs, experimentats i valents. Són realment gent excepcional. Avui, els Canadairs són l'eina més eficaç i necessària per combatre els grans incendis. Són avions pensats per resistir a pressions i forces considerables durant la seva utilització. Són construïts amb material anticorrosiu, tot i que cal dir que l'aigua salada, la calor de l'incendi i el fum els acabi alterant, com és normal. Malgrat ser sòlids i rústics, cal un manteniment permanent, amb sovint reparacions i peces difícils d'obtenir, perquè hi ha un sol fabricant al món, al Canadà. Els canadairs francesos són vells, perquè tenen ja uns 30 anys, i dels 12 que tenim, només 5 eren disponibles aquest mes de juliol per l'incendi de la Gironda. Sort que Croàcia n'ha enviat 2 més per ajudar-nos. És el mateix a Espanya, on, per l'incendi de la regió de Madrid, tenien només 7 canadairs disponibles sobre 14 i n'han demanat altres estats, per exemple, el Portugal. Una cosa que tenim al nostre abast, també, ara mateix, és evitar que el foc passi pels terrenys incultes tocant els pobles, que són a tot arreu, fins a la plana. És a través de les parcel·les abandonades i no netejades, dins el teixit agrícola mateix, que corre el foc. Són elles que han propagat el foc fins al poble de Sant Andreu de Sureda el 2023. O han permès que el foc arribi enguany a les cases d'Illes o als càmpings de Canet. Molts municipis tenen la possibilitat de veure un dia pròxim, un incendi arribà fins al poble mateix, fins a les cases. O només, i això no només al rere país. Per ells, el perill ve essencialment d'aquestes parcel·les abandonades i no desbrossades. Els propietaris no vol gastar diners i tampoc no vol llogar, ni amb un acord de paraula, car no podria després treure els llogaters per vendre si vol, car la legislació actual els protegeix. La protecció va contra. Doncs deixa el camp o la vinya a l'abandó. Aquí també s'hauria d'innovar o, senzillament, de fer aplicar estrictament i durament l'obligació de netejar, cosa que és difícil per qualsevol batlle, car és posar-se molts electors en contra, tots els que tenen parcel·les abandonades i les seues famílies. Qui ho farà? Se posa de moda la creació d'un cinturó de protecció al voltant del poble on s'arrasaria tot horts i camps. És el síndrome de l'assetjat. Què se faria d'aquest espai? Pregunti. Qui pagaria? Qui el cuidaria després? Només uns mesos, sense tallar o fer alguna cosa, i ja tenim el foc aquí. A més de ser un canvi important dins el paisatge, seria com preparar ja terrenys a urbanitzar, expropiant els propietaris o utilitzadors al voltant d'un poble que pot créixer. Se pot provar, si es vol, però jo no hi crec. Res no val als pagesos, de veritat, als cultius i als ramats. Però on se trobaran aquests pagesos, ja que són ells que tenen actualment dificultats a viure de la seva terra?
2: Deixem els incendis i anem ara a l'anècdota de la setmana.
3: Recordeu aquesta al·lucinant compareixença del nostre Donald Trump, retransmesa en directe a les televisions de tots els continents, i ensenyava un gran panell amb la llista de tots els estats del món a qui imposava drets de duana elevats o aberrants. Fins i tot el pobre Lesotho, un bantustan d'Àfrica del Sud, que va rebre un 50% de taxes sense saber per què. Però no ho ha fet a Rússia del seu amic i admirat Vladimir Putin. Tot això va trasbalsar l'economia de tot el món, va rebentar els tractats comercials i crear un caos que encara dura. Però diversos grans importadors americans que patien del fort augment de llurs productes importats, especialment els de l'electrònica, de l'automòbil, dels productes agrícoles, van portar queixa davant de la justícia americana i fins a la Cort Suprema, que va declarar aquests drets de duana il·legals, amb obligació de tornar els diners il·lícitament obtinguts pel govern federal trumpista. Per tant, les demandes de reemborsament d'aquests importadors, Apple, Musk i els altres, no van trigar. Finalment, l'administració Trump acaba la setmana passada de tornar-los 100 miliards de dòlars. Heu sentit bé? 100 miliards de dòlars. Són beneficis per ells, perquè no hi havien perdut en l'afer. En efecte, per compensar els drets de duana elevats, van augmentar els preus de venda. Al final, són doncs els consumidors americans qui van pagar les taxes Trump, cosa que han contribuït a crear la inflació que també pateixen. Però ara, aquests consumidors americans s'han unit per obligar les empreses importadores a retornar-los a ells els diners que han cobrat il·legalment fent pujar els preus. És a dir que els ramats de fedes, d'ovelles, se rebel·len contra els qui les tosquilen la llana sobre l'esquena. I al damunt de tot això, Donald Trump, tosquilant tothom, ja que la seva fortuna personal i la de la seva família ha triplicat durant l'any i mig de la seva tornada a la Casa Blanca.
2: Moltes gràcies, Joan, i fins la setmana entrant.
3: Bon dia a tothom.
1: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
4: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: A Ràdio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
3: Cada dimarts, en aquesta hora, a Ràdio Arrels acollim via telefònica des de Vilafranca de Conflent en Joel Mané. Joel, bon dia.
4: Bon dia a tothom.
3: En Joel Mené, doncs, és l'home del Conflent, ens proposa l'agenda de la seva comarca, l'actualitat de la comarca, i també regularment ens parla de la feina de bombers, ja que en Joel també és un d'aquests indispensables bombers voluntaris que hi ha a l'estat francès. Però, per començar, avui, Joel, ens vols parlar de tele. El Conflent interessa moltes teles i, particularment, el Tren Groc és el cas a partir d'avui amb un equip de la cadena francesa M6.
4: Una vegada més, és veritat, tindrem doncs un rodatge de la cadena de joves, més aviat és una cadena de joves, que vindrà doncs avui mateix per fer un rodatge sobre el Tren Groc. És veritat que és boniquet el nostre famós Tren Groc, i també es quedaran aquí una mica al Conflent. Doncs en tornarem a parlar el dia que coneixerem la data de la difusió.
3: Molt bé, doncs a la petita pantalla el Tren Groc en els propers mesos segurament. Concerts, els temps de concerts, també el Conflent, i en aquest cas avui Joel Miner vols destacar un concert a Marcèvol.
4: S'ha de pujar cap al Priorat de Marcèvol. Avui mateix a nit un concert doncs en aquest bonic lloc de Marcèvol, i em sembla que ja n'havíem parlat, és per només recordem la data.
3: El cel és protagonista més que mai aquests dies d'un ban per la famosa eclipsi de sol que normalment, si el temps ens ho permet, veurem demà, però també convé aixecar els ulls cap al cel per mirar doncs tots aquests estels voladors, i un dels llocs molt interessants per poder fer aquestes observacions és troba justament el Conflent a la vall de la Rotjà, perquè justament és una vall poc poblada i, per tant, amb poca contaminació lumínica.
4: És per això que hi ha aquest festival, podríem dir, que el títol és Rotjà, vall estelat, i és veritat que l'observació del cel és privilegiada, i saludem el meu company Orián del Parc Natural, que fa l'explicació i la conferència i la denominació dels estels. I doncs començarà aquest festival el dia 11, doncs avui mateix, amb l'observació del cel aquí a Vilafranca, a la nit. I cada dia pujarem d'un poble a un altre. Doncs el 12 a Fullà, el 13 a Saora, el 14 a Pi i el 15 per acabar al Coll de Mentet.
3: I si aquesta vall de la Rotjà té l'enorme benefici de ser poc contaminada lumínicament, és també, sens dubte, el cas de les Garrotxes, que després d'observar el cel o abans ens conviden a uns concerts, a un festival per les esglésies de les Garrotxes.
4: I les Garrotxes, quina terra salvatge i protegida, i és veritat que aquest festival de les Garrotxes és interessant, sobretot per veure les petites esglésies dels petits pobles tan bonics de les Garrotxes. Doncs s'ha de fer doncs el primer concert a l'església de Codies de Conflent el divendres 14, l'endemà, dissabte 15, al Cants de la Terra, a l'església d'Aigua Tebi, i el diumenge 16 a l'església d'Evol amb un trio de músics.
3: I el dia 14 d'agost, Joel Mené ens vols parlar també d'aquesta festa de l'estiu a Soanyàs i Marians.
4: És la festa ben bé de l'estiu, i els dos petits pobles que són agermanats, que viuen junts, Soanyàs i Marians, fan la festa doncs com cada estiu el 14 d'agost, doncs si la gent vol aprofitar per pujar a la fresca.
3: Encara que no ens agradi dir-ho, l'estiu i les vacances, pels qui en tenen, doncs van acabant-se, i és per això que queden uns pocs mercats de productors de la vall de la Rotjà que no cal mancar.
4: en parlem cada setmana i doncs cada dijous canvien de poble del Vall de Rojà i doncs els tres pròxims mercats de productors d'aquest vall tan famós i privilegiat de productors i de bons productes serà doncs el dia 13 a Saora, el 20 a Pi i per l'últim, amb un concert també, el 27 d'agost doncs, a Saora Tornà.
3: Per acabar, ho dèiem, Joel Mené, ets també bomber voluntari aquí al Conflent, a Vernet, i com a tal, i com a ciutadà, ben segur també, doncs vols retre un homenatge a unes persones que, com tu, lluiten cada any, cada dia, contra els incendis.
4: És veritat que a l'hivern, sovint, aquí a Radio Arrels també en parlem de les cremes controlades, dels focs controlats a les muntanyes, que sobretot netejant la muntanya fan que l'estiu no tenim, si cal, tants focs a les nostres muntanyes aquí del Conflent i neteja. I doncs cada any ho fan i ho fem amb l'ajuda d'un regiment de l'armada francesa de bombers militars, que són de Nogent-le-Rotrou, que venen expressament a l'hivern per fer aquestes cremes controlades amb seguretat. I recordem que ara estem a l'estiu i potser la gent no ho saben, però aquest regiment que baixa a l'hivern per fer les cremes també baixa a l'estiu per ajudar-nos a la lluita contra els incendis forestals d'estiu. I desgraciadament aquest regiment aquí a la terra catalana s'han perdut 3 soldats, 2 a Coyoura i 1 a Bages. I doncs en parlo perquè cada any, el 12 d'agost, saludem la memòria d'un jove soldat que es diu Xavier Lacrica, que s'ha mort a un camió de bomber passant a la giratòria de Baja. I doncs era l'any 1987, el 12 d'agost. No descuidem la seva memòria.
3: No els descuidem, doncs, i els hi donem, et donem també doncs, les gràcies per aquest treball. Gràcies també a Joel Mené per ens proposar cada setmana totes aquestes agendes, notícies que comparteixes, malgrat les teves nombroses feines, ho dèiem, bomber voluntari, cronista, totalment benèvol, i te n'agraïm per Radio Arrels i també, entre altres, doncs, portes al bar El Canigó de Vilafranca de Conflent, que suposem demana molt de treball també aquests dies. Joel, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
4: Adéu, adéu.
1: A Radio Arrels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
0: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Arrels. Ràdio Arrels.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 11 d'agost. Bon dia. Pluja aquesta tarda a l'Alba i Espí, Conflent, Capcí i Cerdanya amb 32 graus a la plana i 24 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat amb 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada, 14 a Manlluís i 15 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, al Vallespí i al Conflent, 24 al Capcí i 27 a Cerdanya. Dijous les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà, 22 a Serret, 20 a Prats de Molló, 21 a Prada i 15 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus al Rosselló, 35 al Vallespí i al Conflent, 27 al Capcí i 29 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: L'11 d'agost del 2012, Sílvia Pérez Cruz estrena al Portal Blau d'Empúries el seu disc titulat 11 de novembre. Es tracta del seu primer disc en solitari. La cantant de Palafrugell, al Baix Empordà, és filla dels músics Càstor Pérez Dís i Glòria Cruz de Torrelles. Des de ben jove va estudiar solfeig, piano i saxo. Es va llicenciar en cant jazz per l'ESMUC després de diverses col·laboracions amb el Joan Díaz Trillo, per exemple, o encara amb ballarins, entre els quals la companyia de Sol Picó, va crear el grup Les Migues. El 2011 va participar a l'homenatge al seu pare, que es va fer a la cantada de Baneres de Calella. El seu debut artístic en solitari va ser amb el disc, precisament 11 de novembre, del qual escoltem ara el tema que dona títol, Sílvia Pérez Cruz.

0: Fins aquí la cançó 11 de novembre de Sílvia Pérez Cruz.
1: L'hora 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.
3: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
4: Aquest 5 d'agost Molitja ha celebrat un aniversari especial relacionat amb Pau Casals.

0: Joan Miró, antic president de l'Associació Musical Pau Casals, membre dels Nens del Vendrell, de la Colla Castellera, què s'havia passat a l'agost de 1966?
1: Doncs mira, l'agost del 66, recordant que el 64 ja s'havia fet una primera incursió de vendrellencs a Prada i en ocasió del 90è aniversari del mestre Pau Casals, es va la societat civil del moment va organitzar una vinguda a Prada a felicitar el mestre. Aquell moment no era Prada, sinó que era a Molich. Va ser una aventura perquè es van haver fer un passaport col·lectiu de totes les organitzacions participants i aquest passaport col·lectiu tenia que explicar on anava. No podia dir que anava a Prada a veure el mestre i van dir que anava de peregrinació a Lourdes. Però, bé, la vinguda doncs, va ser un èxit, el van anar a felicitar a Molich els sardanistes, els cors d'enclaver personalitzats amb la lira vendrellenca, els castellers Nens del Vendrell, sardanes, el cor Orfeó. Va ser un èxit, una moguda importantíssima de vendrellencs, i d'això avui en fa 60 anys. Però és que fer 60 anys d'això, el Vendrell, a part de que és molt important, resulta que això coincideix també en el centenari de la Colla Castellera, els Nens del Vendrell. I també en un any, casualment, que és el 150 aniversari del naixement de Pau Casals i encara, si m'apures, el 70è del Cor Orfeó Parroquial, que també va ser una de les organitzacions que fa 60 anys va venir. Per tant, és una avinentesa especialíssima pels vendrellencs i per això avui ens hem reunit aquí i hem agraït moltíssim l'homenatge que ens ha fet l'Ajuntament de Molich.
0: Al matí, Pedres i Memòries ha fet visitar als participants els llocs on va viure el violoncel·lista vendrellenc durant les seves estades al poble termal. Aleshores vivia a Puerto Rico i solia venir a Molich quan venia a tocar pel Festival de Prada o a Europa. A les 11, en el marc del Festival Casals, en el programa Joves Talents and Friends, ha actuat el quintet de vent català Borreàs.

a Xum, al saló del Gran Hotel Termal, al lloc mateix on assajava Casals i on encara hi ha el piano del mestre i un bust que el representa. Al sortir del concert sonava el cant dels ocells al carrió de l'establiment termal

Inaugurat el 1959, la gran campana és dedicada a Marta, l'esposa de Pau Casals.

0: A Molig, avui hem celebrat una cosa molt important.
1: Ramon Calçada, president del Cor Orfeo Vendrellenc.
0: Hem celebrat que la gent de Catalunya Nord se'n recorda d'aquell acte. I se'n recorda d'aquell acte perquè per la gent de Catalunya Nord, la gent de Prada, el casal del Conflent i les autoritats de Molig també, han tingut la delicadesa d'honorar aquell grup de persones del Vendrell que van venir aquí a Prada en una ocasió realment difícil, tal com ha comentat el Joan Miró abans. Nosaltres hem d'estar doncs, molt agraïts i molt honorats pel fet de que vosaltres, la gent de Catalunya Nord, us en recordeu d'aquell acte que van fer els vendrellencs que van venir a felicitar el mestre en el seu 90 aniversari.
2: Doncs mira, ha sigut un dia molt atapeït, molt carregat de bones intencions i també fent això d'un recordatori de lo que es va fer ara fa 66 anys, que va haver-hi doncs, un dels grups del Cor Orfeo Parroquial del Vendrell, va vindre aquí a fer també presència i acte amb el nostre mestre. I avui doncs, estem molt agraïts precisament perquè el poble d'aquí de Molís ens ho ha agraït molt i ha sigut una mútua compensació a la nostra presència i el seu bon estar que ens han donat a nosaltres.
1: Del Vendrell sempre es parla de Prada, però mai o poc de Molig.
2: No, és que precisament nosaltres coneixem molt de Molig, coneixem Molig. Jo personalment conec el lloc on va estar precisament a la casa de Molís, també conec el balneari i és una forma de sortir, veure a on i en quins llocs el mestre va fer la seva vida o part de la seva vida. No és tot solament Prada de Conflent, sinó solament també en un lloc tan emblemàtic com és balneari i el poble de Molís.
1: Per acabar, l'Ajuntament del poble, després d'un intercanvi d'obsequi, l'associació Pedres i Memòries ha presentat un diaporama sobre la presència de pocs casals a Molig.

0: Pensa que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

No sé com dir-te que em crema ja massa l'espera. Sobren paraules, mirades, cerveses i festa. Veig llum als teus ulls que són foscos, color de la nit. I són ells els que em diuen el que els teus llavis no em saben dir.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Léon, tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè pot anar a la platja.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

que sona. Si jo fos una broma, viuria com un rei amb un sou pagat per l'estat a Palma de Mallorca. Si jo fos una broma, vendria armes a Israel perquè les guardessin sota de l'alfombra. Si jo fos una broma, diria que som lliures cada dia, com a mínim, una hora. Si jo fos una broma, em tancaria a casa i no sortiria més fins que fos persona. Parlaria a Déu a través del mòbil o amb un sol missatge, confessió a la carta, ja sóc bona persona. Si jo fos una broma, em manifestaria contra la injustícia per un món millor des d'un 4x4 i passaria pel Zara abans d'anar a jugar al golf.

si hem d'esvorar el mal i descuidar les penes, que vinguin com de pals, nos en sabrem desprendre. Si som tan pobres avui, per què quedar-ho sempre? Tenim ben a la falç i anem segant la bona herba. Si hem de començar, fem pas ben al demà, que sigui del bon peu, sense vergonya.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

cap penitència. No fa part dels hàbits meus. Vingui el dia del judici, serà el dia dels adeus.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A l'esquerda, 95.5.
2: Les amagada en un racó, és normal, com un secret, com un arxiu. Medieval, espasa de cartró, noblesa de saló, sempre igual, sempre igual. I vas passejant pel carrer, ai, no hi ha mal, amb una dona de paper sentimental. Aniràs a comprar el que cal per sopar, sempre igual, sempre igual. No s'ha mogut el canigú, ben segur, la llibertat és el teu jaç. Saps què fas, el cotxe espera quan te'n vas a veure el mas, a veure el mas. De tant en tant no saps per què sents un alè que et fa pensar barbaritats. Antiguitats, rebutges de seguit aquest petit neguit, com un mosquit, com un mosquit. Te n'aniràs a fer un glob amb el teu llop, tornant a casa ben torrat, amb el teu gat, i la televisió te donarà raó, és el millor, és el millor. No s'ha mogut el canigú, ben segur, la llibertat és el teu jaç. Saps què fas, el cotxe espera quan te'n vas a veure el mas, a veure el mas. L'has amagada en un racó,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

en els cossos que t'hagueren. Els llurs carrers, els llurs dits, les llurs pells,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.

Ai, som d'una altra era. Bàrbars sent rara i sense fronteres.

0: escolteu Ràdio Arrel.
1: A Fontrabiosa, 93.1.
2: Boleta, boleta, boleta, regalo, regalo, regalo.
3: Calla a la costa un guanyador, d'un sorteig el millor. Qui sap qui la fortuna, on està i està al voltant.
4: Calla a la costa s'ha llevat un cop de fortuna massa gran. Bona notícia de portada, tota la premsa s'ha exaurit.
3: Periodistes i banquers, informadors i tafaners, català o bi-africà, és la que el no té papers.
4: Deixa

0: aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A Sant Joan la Sella, 95 i 88.2.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Sant Joan de Pladecorts,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: A la Guingueta d'Ix, 93.1.